Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 66%.

something I must do. So I

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 66%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 66%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 72%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 77%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 75%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 72%.

Aquí tot bé, passant els dies. Ahir des del terrat jugava a imaginar que fent

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Víctor Pàmies és una persona que és incansable. A part de totes les col·laboracions que fa amb nosaltres, fa llibres de tota mena, i ara, mira, avui en presentem un.
1: A veure què tal.
0: Doncs ja ho veuràs. Avui presentarem Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular. Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 10 de juliol de 2026, Diada de Sant Cristòfol, que és patró dels conductors i els automobilistes. I atenció, perquè aquest és el programa número 853 de la nostra etapa digital i el 2642 de tota la nostra trajectòria.
0: Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem un segon cap de setmana de juliol amb el país bullint d'activitat, festes per tot arreu. Avui és un dia de benediccions de vehicles a moltes poblacions, però també de festes majors que no s'aturen, com per exemple a Castellvell del Camp, a Cunit, a la Granada, a Premià de Mar, a Súria i a Vilaverd.
1: I pel que fa al contingut d'avui i com a tema central, presentarem el llibre Alls, cebes i refranys de Víctor Pàmies, publicat recentment per l'editorial F2.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona. Veniu, sí, ens acompanyeu.
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials i, per descomptat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i a Overcast. I una salutació molt especial a totes les emissores que ens emeten i que fan xarxa amb nosaltres cada setmana.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions dites i refranys amb en Víctor Pàmies, avui fa doblet, sons de la tradició amb en Ramon Vilar, les sardanes de Pau Casals amb l'Helena Mayor i uns secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
1: Però ara anem al reportatge central i per això anem a trobar-nos amb el nostre col·laborador i paremiòleg de capçalera, Víctor Pàmies.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
0: Al Festa Festa tenim sort, molta sort, de comptar amb col·laboradors que s'arromanguen i no paren d'investigar, de remenar per aquí i per allà, i acaben publicant el seu coneixement en forma de llibres, seccions, webs i qualsevol altre suport que sigui útil. És el cas d'en Víctor Pàmies. No us descobriré pas les sopes d'all quan us digui que és un autor prolífic en tots els sentits, tant que ho ha tornat a fer. Fa ben poc, de la mà de l'editorial F2 i dins la col·lecció Collibres, ha publicat Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular. I és clar, nosaltres hem volgut presentar aquest llibre, un llibre molt atractiu visualment i amb un contingut paremiològic deliciós. Una cosa que queda molt clara a partir de la lectura d'Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, és que l'hort és ben viu en l'imaginari col·lectiu, fins i tot en els que, com jo, no n'hem tingut mai i estem més familiaritzats amb l'asfalt de la ciutat que amb les bledes i les cols. Potser per això, més d'una i de dues vegades, sembla que jo baixi de l'hort.
4: Bon dia, Amadeu i oients del Festa Festa. Doncs, a veure, l'origen d'aquest llibre neix de la necessitat de parlar de l'hort, no?, a través de la cultura popular. Jo he tocat moltes tecles dins del tema de la fraseologia i dels refranys, però crec que el tema de l'hort precisament no estava gaire tocat, mentre que hi ha altres temes com per exemple la meteorologia i tot el que són orígens de frases fetes que està una mica més cribat i una mica podem trobar molta més informació. El llibre de l'hort, per què l'hort? Doncs l'hort d'alguna manera ens retorna als valors de sempre, no?, a les coses com s'han fet sempre i com d'alguna manera sembla que hi ha com un interès de retornar a com feien les coses els nostres avis, els nostres pares, per estar connectats amb la terra, per estar connectats amb la tradició i amb el que ens ha portat fins on som ara, no? És allò de mirar endavant, però sense oblidar, doncs, de fer de tant en tant una mirada enrere que ens recordi d'on venim. Amb l'hort i la cultura popular és ben present perquè, per exemple, doncs, encara que actualment la major part de la població viu en ciutats, s'està portant a terme moltes iniciatives per fer horts urbans, perquè la gent doncs pugui tenir el seu petit hort en una terrasseta o en un balcó de casa seva. És la connexió amb la natura, és la connexió amb la terra que jo crec que val la pena d'intentar-nos endinsar i no fer invents. Jo crec que hi ha moltes coses que ja són sabudes, que ja són escrites, i jo el que he fet és intentar recopilar les que he considerat primordials i transmetre-les a través d'aquest llibre.
0: En Víctor Pàmies ens ha explicat com neix Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular.
4: Parlar sobre la gènesi del llibre és ben curiós perquè va ser un rebot absolut. Unes coincidències, sembla que estiguéssim predestinats a col·laborar. Jo no havia publicat res amb F2, que és una editorial del Papiol, i una companya de feina, la Vivian, feia un treball de final de màster d'edició i correcció de textos, i com que em coneixia a mi de la feina i coneixia F2 perquè ella viu a prop del Papiol i coneix la gent d'F2, va fer un projecte de la publicació d'un llibre infantil sobre explicació de frases fetes, etc, per encabir dintre d'una col·lecció d'F2 infantil. Bé, el treball el va aprovar amb molt bona nota i em va dir, diu, escolta'm, si t'interessa et poso en contacte amb la gent de l'editorial, que els conec, i a veure si surt alguna cosa. Jo, ah, sí. I vam parlar, i la meva primera idea era fer alguna obra per acabar l'enciclopèdia del cos humà que vaig començar a través de Verkami, que vaig fer el llibre de l'ull, el llibre del cap l'any 2011 i 2012, que tinc el llibre de la mà més o menys embastat, però he d'acabar de reformular-lo perquè entremig hi ha hagut el canvi de normativa de l'IEC, vaja, que l'hauria d'actualitzar per poder fer la publicació i hauria de fer un altre Verkami, no? Llavors jo pensava, dic, potser a F2 li interessaria doncs poder-ho fer en 2, 3 o 4 llibres, tot el cos humà, doncs, a través de les dites i dels refranys. Aquesta era la meva proposta. La proposta d'F2, ells volien fer algun llibre sobre meteorologia. I no sé com va anar que en la col·lecció aquesta que fan d'ecollibres, doncs ja tenien acabaven de treure un llibre sobre l'hort urbà, com muntar un hort en una terrassa d'un pis, no? I aquí vam trobar el punt de coincidència. Amb ells, jo els hi vaig explicar que aquí a Vallromanes teníem uns horts urbans que parcel·lats perquè la gent pogués treballar doncs un trosset de terra i plantar quatre coses i practicar i aprendre, i vam trobar aquest camí del mig. Jo tenia iniciades unes quantes monografies de plantes, i a partir d'aquí doncs va sortir el contingut. F2 ja tenia molt material sobre il·lustracions de plantes d'hort i d'altres plantes. Jo tenia bastant de material fet sobre monografies també de plantes que puguin haver-hi en l'hort, i el llibre va sortir en relativament poc temps i amb una molt bona coordinació.
0: Un llibre que endreça el seu contingut en 3 apartats generals i un quart molt més pragmàtic.
4: El llibre és un recull de monografies de les diverses plantes que podem trobar en un hort català, o en un hort pròxim al que nosaltres coneixem. I ho he estructurat en 3 apartats diferents que penso que són prou diferenciats per tenir-los en apartats diferents, no? Que un seria hortalisses i verdures, en el qual doncs hi entrarien des de l'all, l'albergínia, la carxofa, la carbassa, la ceba, l'enciam, pastanaga, la patata, el pebrot, etc. No? Després, fruites i fruiters, eh? On hi entrarien doncs, els albercocs, l'avellana, l'ametlla, la cirera, el codony, la llimona, maduixa, el meló, la pera, la poma, el préssec, etc. I finalment un altre apartat sobre herbes remeieres, que penso que també és un punt important dels horts, perquè aquestes herbes moltes vegades ajuden a mantenir l'hort lliure de plagues, d'insectes, etc. I a banda d'això, moltes d'aquestes herbes després tenen una utilitat tant a la cuina com en qüestions doncs, mèdiques o de salut, no? I aquí doncs, trobarem monografies sobre l'alfàbrega, la menta, el julivert, la malva, la ruda, el romaní, la sàlvia, etc. Hi haurà plantes que han donat doncs, per emplenar dues pàgines i encara haver de retallar continguts, i n'hi ha d'altres doncs, que fins i tot no apareixen perquè és un tipus de planta que segurament, pel que sigui, no es troba en els nostres horts. Segurament hi trobareu moltes fruites d'aquestes exòtiques que ens arriben ara. Evidentment, no en trobarem en el refranyer, eh? I segons quines herbes remeieres, tampoc deuen tenir tantes utilitats com perquè el refranyer se n'hagi fet ressò. I això fa doncs, que hi hagi un seguit de monografies i un altre seguit de plantes doncs, no hi aparegui.
0: I després d'aquests tres apartats generals, doncs el quart.
4: I a banda de les monografies que hi ha en aquests tres apartats generals, hi ha un quart apartat que jo crec que és prou interessant també, que fa un seguiment del calendari anual doncs a través de les festivitats i a través del calendari i a través del santoral. Doncs anem trobant les feines que es poden fer en l'hort, les plantes que s'hi ha de fer en cada un d'aquests moments, i per exemple doncs, de Sant Joan trobem moltíssimes referències a l'hort. Us en puc llegir unes quantes. Diu, a partir de Sant Joan creix l'arbre i creix l'infant. Diu, abans de Sant Joan no alabis la collita. La figa, per Sant Joan, ves-li davant. Per Sant Pere, ves-li darrere. Per Sant Joan, l'ancià més gran. Per Sant Joan, les pomes són verdes. Pluja, Joana, podreix l'avellana. Veiem tot un seguit de consells i de raonaments doncs, que ens expliquen si plou durant aquesta època doncs, les conseqüències que pot tenir en l'hort, com es va vivint doncs, això, no? L'esclat de l'estiu ja amb la primavera acabada, no? just acabada, i doncs, és molt interessant poder anar resseguint aquestes feines que s'han d'anar fent periòdicament en l'hort doncs, a través dels mesos i a través del sant.
0: Però alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular també té col·laboracions que li donen valor afegit.
4: Del llibre, finalment, m'agradaria destacar també que hem pogut comptar amb un pròleg de Màrius Serra, que hi hem pogut doncs, afegir un article que ell va fer dedicat a la meva feina en la paremiologia catalana comparada digital, que és realment la nineta dels meus ulls, és el recurs per internet on hi ha recollits centenars de milers de refranys, frases fetes, expressions, i Màrius Serra, el 16 d'abril de 2022, va fer-ne una ressenya a La Vanguardia, a la columna que té.
0: Moltes gràcies, Víctor Pàmies Riudor, per apropar-nos al teu darrer llibre, Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, editat per F2.
4: Moltes gràcies, Amadeu, per la confiança que sempre em feu amb les coses que faig. Jo espero que el llibre agradi i us agradi, perquè la veritat és que està publicat amb molt de gust, i jo he disfrutat molt cercant tot el material que us ofereixo. Crec que està prou aconseguit i és tot molt ordenat i molt visual. Jo crec que entra pels ulls, però també entra pel cap, perquè hi ha molt contingut i moltes curiositats.
0: Ara, Víctor, no marxis gaire lluny, que tornes a entrar ben aviat amb les teves dites i refranys. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa, festa!
1: Escoltem el primer tema musical. Des del País Valencià ens arriba la veu compromesa de Pau Alabajos amb la cançó M'aclame a tu, un poema de Vicent Andrés Estellés que ja és tot un himne.

0: Gràcies, Pau Alabajos, per aquesta joia. I ara connectem amb l'actualitat per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Conèixer, compartir i gaudir de les danses i cultures d'arreu del món és l'objectiu de les Jornades Internacionals Folklòriques, que enguany, la 54a edició, tindrà lloc del 4 al 13 de setembre. 22 poblacions catalanes es preparen, doncs, per rebre el folklore de Panamà, Polònia i Mèxic, als països convidats. Les agrupacions de música i dansa tradicional que representaran aquests països tenen a l'esquena un gran recorregut promovent, difonent i estimant les seves tradicions. En aquesta ocasió ho continuaran fent al nostre país, però la voluntat de DiFolk no només se centra a mostrar altres cultures, sinó que s'esdevingui un intercanvi cultural. Ho explica Oriol Ramírez, el director de les jornades.
4: DiFolk és l'associació per la difusió del folklore, qualsevol folklore del món. I la idea aquesta és que nosaltres coneguem les cultures de fora, però les cultures de fora que venen també coneguin la nostra. D'aquí, doncs, quan anem pels pobles, doncs, intentar veure la realitat catalana, la realitat de cada poble amb la seva cultura popular.
3: És per aquest motiu que la gran majoria de poblacions que visiten aquests grups convidats també podran exhibir un tastet del seu folklore. De tots els municipis, en destaca especialment Calella, la població que inaugurarà les jornades, i Sant Vicenç de Castellet, que les clourà. Sigui la població que sigui, es tracta d'una molt bona ocasió per viatjar sense moure's de casa. Del 10 al 24 de juliol, el Cor Jove Nacional de Catalunya celebrarà la seva tradicional sessió d'estiu a Vic, una trobada intensiva que reunirà els joves cantaires seleccionats d'arreu del país per treballar el nou programa artístic sota la direcció de Mireia Barrera i acompanyats al piano per Jordi Armengol. Aquesta residència culminarà amb una gira de 3 concerts a Alaior, Menorca, al cèlebre Palau de la Música Catalana de Barcelona i, per tancar, a Banyoles, on el Cor Jove Català compartirà escenari amb el del País Basc en un concert que simbolitza el diàleg i l'intercanvi entre els dos territoris. El repertori, explica Mercè Cano, la presidenta del Moviment Coral Català, l'escull la directora Mireia Barrera i cada any té un tret particular.
5: Ella és la que fa una mica el guió del programa. Llavors, li agrada molt barrejar música amb algun altre art. I aquest any va barrejat amb poesia, amb el Jordi Cornudella, que recitarà uns poemes seus i barrejats amb les peces que nosaltres farem.
3: És destacat també el compromís amb el talent local i és per això que solen seleccionar moltes composicions d'autors catalans. Amb tota aquesta feina feta, el cor us convida a viure una experiència artística concebuda com un únic relat sonor.
6: Gràcies, Emma, una setmana més per tenir-nos al dia de tota l'actualitat de la cultura popular. I de les notícies passem a l'estat de les colles castelleres. Connectem amb la Sara Suriol per conèixer les novetats del baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. El juliol comença amb manilles malves.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els Minyons de Terrassa han fet una doble estrena en la diada de la seva festa major, obrint la gamma extra amb el 2 de 9 i afegint el 4 de 9. Ara els Minyons són quarts per darrere de les dues colles de Valls i dels de Vilafranca. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia, a Barcelona, han recuperat el 4 de 8 amb l'agulla carregat. No feien aquest castell des del 2014. Els maduixots de l'Alt Maresme han tornat a completar amb èxit els castells de 7, estrenant el 3 de 7 i el 4 de 7. Finalment, els guillats de la Selva han coronat el 2 de 6. Els capgirats de Castellà del Vallès han sumat el 4 de 6 amb l'agulla i els Brivalls de Cornudella han obert el seu caseller amb el 2 de 6 com a millor castell. Amb la colla del Priorat ja tenim 97 colles al baròmetre 2026. És el nombre més alt de colles convencionals actives de tota la història. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Suriol. La temporada castellera crema d'apes i va a ritme de vertigen. I de ritme en saben un pou els següents protagonistes, els Terratombats, que ens fan ballar rumba amb un clàssic generacional. Vull viure d'aventures. Recordeu que això era la sintonia de Bola de Drac.

0: I quina energia que ens han encomanat els terratombats. I ara de l'aventura passem a les dites i refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, una vegada més. Avui ens parles de mosques i de previsions de futur.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: Qui mata una mosca a l'abril en mata 100.000. Cal fer les actuacions quan toquen i prendre les decisions quan cal. No es pot actuar contra natura. Aquesta és l'única manera d'aconseguir uns resultats reeixits i vistosos, amb més efecte i repercussió. Cal saber aprofitar les oportunitats quan venen i no deixar-les escapar. Si no és així, sempre ens lamentarem de les ocasions perdudes i perdrem energies pensant què hagués passat si haguéssim actuat d'una altra manera. Com evitar-ho? Fent el que toca quan toca i ara toca.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Val més estar previnguts i ara un duet que desprèn una complicitat absoluta. Mireia Vives i Borja Penalba ens canten La força de ser dos.

0: Hem escoltat La força de la Mireia i de Borja Penalvo i ara continuem amb el programa i anem a buscar l'arrel. Benvingut Ramon Vilar als Sons de la Tradició. Avui ens apropes a la peça A la finestra t'he vist.
1: Ves de festa.
2: Sons de la Tradició amb Ramon Vilar.
3: El fet de rondar ha estat molt popular en bona part de Catalunya, especialment a les terres ponentines i meridionals. Era una activitat pròpia dels fadrins. Les noies, al mateix temps, no perdien ocasió de cantar mentre treballaven al camp i també a casa, fent rèpliques a les cançons que els havien cantat a les rondes. La ronda recorria els carrers de la població i s'aturava a cantar a les cantonades o sota la finestra de les noies casadores o que ja estaven promeses amb algú dels qui anaven a la colla. En principi, les rondes eren exclusivament de galanteig, però es desdoblaven vers una temàtica al·lusiva als defectes de la vida de la població. La cançó de ronda que escoltarem ve a ser un lloc comú d'altres cançons pel seu incipit, A la finestra t'he vist. Té la seva força còmica en el sentit que el protagonista es pensa que és la seva estimada embolicada amb un gorro la que treu el cap i, en canvi, és el gos que treu el morro. Aquesta cançó va ser recollida del senyor Pere Artigas de Miravet, Ribera d'Ebre, per Salvador Palomar i Salvador Revés el 25 de novembre de 1986.

0: Gràcies, Ramon Vilar, i fins la propera, i moltes gràcies per recuperar aquestes perles collides del nostre cançoner popular. I ara una secció molt especial que ens acosta a la faceta compositora d'un geni universal. La nena Mayor ens parla de les sardanes de Pau Casal, i avui centrant-se en la sardana en do.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Sardana en do. Al Nadal de 1943, pocs mesos després d'escriure Sant Martí del Canigó, Pau Casals va compondre una altra sardana per a piano, batejada amb el nom de la tonalitat al títol, Sardana en do. La dedicatòria de la partitura fou per a la nena Michelle Puig, una altra de les filles del metge René Puig. La instrumentació per a cobla és d'Enric Casals, qui la va realitzar just després de la mort del seu germà el 1973. Un cop enllestida, demanà d'assajar-la als músics de la Cobla Barcelona. Felip Vila era aleshores el flabiol de la formació i recorda que Enric Casals, després d'un primer assaig amb la cobla, hi retornà diversos dies després per sentir-la de nou amb algunes modificacions. Els materials restaren a l'arxiu, car poc temps després la cobla va cessar la seva activitat. Vila va conservar a casa seva l'arxiu històric de la Cobla Barcelona fins que, l'any 2008, el va cedir a l'Associació Músics per la Cobla. Fou tot el contingut, totes les partitures menys les de Pau Casals. Entre elles, justament aquella sardana carregada de l'emoció que li va causar haver-la pogut estrenar en la privadesa d'un assaig. L'estrena finalment tingué lloc a Sabadell l'any 2011 a càrrec de la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. Escoltem la Sardana en do, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà.

0: Hem escoltat Sardana en Do, una sardana de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Moltes gràcies, Helena. És un luxe poder conèixer millor l'obra del mestre Pau Casals. La festa és...

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet. Fiquem la festa en
1: pau. I ara, per acabar la nostra ronda de col·laboradors, obrim els calaixos de la memòria amb en Gustau Moles i els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
3: Vaja una sorpresa que m'he endut. El secret de l'etnològic d'avui volia donar-li el títol de surador, pensant que era la forma correctíssima de dir-ho i d'escriure-ho en català. I m'he topat amb que la forma acceptada per l'Institut d'Estudis Catalans, els diccionaris, i per tant correcta, és la que finalment apareix com a títol: el flotador. Pretenia dir-ne surador, ja que és un objecte que sura, del verb surar o flotar. Al cap i a la fi, és per comentar-vos un objecte que ens és força familiar, sobretot als que vivim prop d'algun lloc on ens podem banyar amb aigües de certa profunditat, però que en aquesta versió que hi ha al museu, a hores d'ara anem recordant cada cop menys persones. Des de temps immemorials, l'espècie humana ha tingut la preocupació de no saber moure's còmodament en un mitjà com serien les aigües d'un llac, d'un riu o del mar. Però, és clar, l'espècie humana, tot i que està preparada per flotar i per nedar, no en som conscients i sovint necessitem algun element extern que ens doni la confiança suficient per a moure'ns en l'aigua sense enfonsar-nos i, com a conseqüència, no ofegar-nos. Però l'estricta i científica veritat és que el cos humà, contràriament al que ens pensem, té la capacitat física de flotar en l'aigua. I això és degut a que la densitat mitjana del cos humà, aproximadament 950 quilos per metre cúbic, és lleugerament inferior a la de l'aigua dolça, uns 1.000 quilos per metre cúbic. Això ens dona la flotabilitat natural. Més encara, si inflem d'aire els pulmons, que actuen com a flotadors naturals, o, si volem flotar en aigua salada, més densa encara. El greix també és més dens que l'aigua. Per tant, una major proporció de greix ajuda a flotar. I tot això està científicament comprovat. Diria que, malgrat aquests raonaments científics, la molt arrelada creença popular diu que ens podem ofegar si no sabem nedar o mantenir-nos flotant amb el cap fora de l'aigua, i que per això hem d'utilitzar algun element que ens ajudi. Aquí és on encaixa el flotador, que al llarg de la història l'enginy humà ha pensat per superar les pors. Però la història també ens diu que, de fa uns 10.000 anys, a Egipte, a l'anomenada cova dels nedadors, a la meseta de Gilgamesh, s'hi representaven uns personatges nedant sense cap mena de flotador. I vull recordar que, una mica menys endarrerit, però déu-n'hi-do, el grec Arquímedes de Siracusa va estudiar la densitat i flotabilitat de qualsevol element conegut, establint el que posteriorment es va conèixer com a principi d'Arquímedes, un dels principis més importants de la física, que diu: un cos insoluble, totalment o parcialment submergit en un fluid, líquid o gas, en repòs, rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja. I això val per a tot i tothom. Una anècdota sobre Arquímedes explica que havien fabricat una nova corona triomfal per al governador de Siracusa, Hieró II, qui va demanar a Arquímedes que determinés si realment la corona estava feta d'or o, de manera deshonesta, li havien afegit plata, menys valuosa. Arquímedes havia de resoldre el problema sense fer malbé la corona, així que no podia fondre-la i convertir-la en un cos regular per calcular-ne la densitat. Mentre el matemàtic grec prenia un bany, va adonar-se que el nivell de l'aigua de la seva banyera augmentava quan hi entrava, i va adonar-se que aquest efecte podia usar-se per determinar el volum de la corona. Com que la compressió de l'aigua seria menys preable, la corona, en ser submergida, desplaçaria una quantitat d'aigua igual al seu propi volum. En dividir la massa de la corona pel volum de l'aigua desplaçada, s'obtindria la densitat de la corona, la qual seria menor si altres metalls més barats i menys densos que l'or li haguessin estat afegits fraudulentament. Després de tenir aquesta idea, Arquímedes va sortir corrent nu al carrer, de tan emocionat que estava pel seu descobriment, cridant «Eureka!». Tot i això, la possibilitat de nedar o flotar sense ajuda sempre ha estat una preocupació. A casa nostra, sabem que s'utilitzaven carabasses seques, una o dues, buides de llavors i lligades a una corda que al mateix temps es lligava als malucs dels banyistes europeus de principis del segle XX com a flotador, i més modernament, una cambra d'aire inflada de pneumàtic que era de cautxú. Però el flotador que avui us comento no és d'aquests. És una mena de cinturó amb trossos regulars de suro d'uns 15 per 5 per 2 centímetres lligats entre ells i acabant amb el mateix cordill que es lligava a la cintura del nedador. Habitualment eren uns 8 o 10 blocs de suro i no era massa còmode, us ho dic jo que n'havia dut de petit, perquè els blocs de suro, si no utilitzava els braços com a fre, acabaven rascant a la barbeta. Aquest flotador de suros del museu, datat al voltant de l'any 1955, va entrar al museu fruit d'una donació d'un particular, l'any 1999, que junt amb d'altres objectes havien estat propietat dels seus pares. I ja hem acabat aquí mateix. Per tant, Eureka, que en grec antic significa «ho he trobat».
4: Moltes gràcies, Gustau, per descobrir-nos aquests tresors que custodia el museu. I el Festa Festa 2642 arriba al seu final.
0: Festa Festa!

0: Volem agrair la col·laboració d'avui a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar i en Gustau Mola.
1: I per descomptat a tot l'equip que hi ha al darrere d'aquests micròfons, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Marxem ara amb una música majestuosa. Us deixem amb la sardana Festa a Ciutat, d'Antoni Ros Marbà, interpretada per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Santiago Serrate.
1: La setmana que ve hi tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, que vagi molt i molt bé, bona festa i sigueu molt i molt feliços.
0: Adeu.

0: Són les 10, és hora d'actualitzar-nos amb la Marta Sánchez.
1: Hola, bon dia.
0: Si et lleves ara has de saber que l'incendi de Los Gallardos segueix fora de control, tot i que la situació meteorològica ha millorat i això facilitarà les tasques dels bombers. Marta.
1: Sí, hi ha menys vent, ha augmentat la humitat. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sant, ha explicat que les flames han cremat ja 6.600 hectàrees i que avui serà el primer dia que es podrà, per fi, atacar el foc.
2: Hasta ahora, bueno, pues hemos estado prácticamente en trabajo de defensa, ¿no? En trabajo de defensa de la cola, de evitar avance de los flancos, pero es el primer día en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio.
1: Hem pogut escoltar en aquest programa l'alcalde de Béder, Ángel Collado, ha explicat que avui la situació és més tranquil·la, parla de paisatge desolador i sobre la polèmica per l'absència dels missatges d'alerta als telèfons mòbils per advertir la ciutadania, ha defensat la seva actuació.
3: Sé yo lo que yo hice, que fue avisar a mi vecino, y el resultado entiendo que fue positivo. Entiendo que, como digo, la vida humana, pues no sé qué, cómo pudo ser, pero yo hice lo que yo creía que tenía que hacer. Yo activé mi plan de emergencia local.
1: El balanç de víctimes es manté amb 12 morts, no s'han pogut identificar amb les autòpsies encara i hi ha una vintena de persones desaparegudes. Més enllà d'això, aquí a casa nostra el govern posa en marxa el Pla de Pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. El president Illa ha anunciat avui que la Generalitat invertirà 400 milions d'euros a un programa destinat als pobles de menys de 5.000 habitants els pròxims 4 anys. És un pla que reprodueix a petita escala el mateix esquema del Pla de Barris, el programa de la Generalitat per ajudar de rehabilitar les zones vulnerables de les grans ciutats. Aquest segon pla està pensat per als municipis, com diem, més petits, que són, de fet, la gran majoria de Catalunya. Des de Bergós, de Cervera, el president Illa l'ha qualificat d'eina transformadora.
4: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, en un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que donguin equipaments pensats, això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
1: A finals d'any els ajuntaments ja podran començar a presentar els projectes. I encara una última cosa, al Regne Unit la policia britànica ha deixat en llibertat i fora de la investigació l'únic detingut per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui ahir van trobar, recordem, morta a casa seva als 78 anys. La policia segueix investigant la mort de la portaveu del partit d'ultradreta de Nigel Farage després que ahir es descartés el mòbil terrorista.
5: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
6: I encetem aquesta segona hora del Tot es pot parlar amb la mirada posada encara a Almeria, perquè volem saludar el Juan Ramon Molina, que és responsable de l'àrea d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba. Senyor Juan Ramon Molina, bon dia, buenos días.
7: Buenos días, buen día.
6: Buenos días. Señor Molina, queremos entender un poco más cómo es esta zona de Béder y Los Gallardos en Almería para ver si esto nos puede ayudar a entender por qué este incendio se ha propagado tan rápidamente y por qué ha sido tan mortífero.
7: Bueno, pues nos encontramos con una zona de orografía compleja, no porque sea una divisoria o una montaña muy grande en sí, sino por una acumulación de pequeños barrancos. Son pequeños barrancos donde hay mucho combustible, combustible fino muerto que llamamos, es decir, el motor de todos los incendios.
8: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
9: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 73%.

Abans de començar, acabarem. Acabarem amb una dedicatòria molt especial. Fa poc més d'un any que en Jordi Cornet ens va deixar. Tenim pendent un deute amb ell i la seva memòria. Però més que hi ha hagut molta discreció en el seu sepeli, molts amics, coneguts, companys d'aventures de ràdio i de vida, volen poder acomiadar-se millor de la seva figura. Durant molts anys l'hem tingut lluny i perdut, fins que, malauradament, l'hem perdut del tot. És per això que, per darrera vegada, volem recordar-lo, fer-li l'homenatge que se li deu, però que no és el que caldria fer. Avui, dedicant el darrer Amics de la temporada a Jordi Cornet, recuperant la seva veu en la que era, és i serà sempre casa seva. Ràdio Arbúcies. Bon viatge, Jordi. Com el nòmada respira l'horitzó.

0: Són les 10 del matí.
1: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

Arribem al final de la temporada. Portem 18 anys i amb una mica de sort en farem 19. Creiem que ens hem guanyat un bon repòs fins al setembre. Serà el moment de replantejar les coses, de si canviem estils, les sintonies, com enfoquem les col·laboracions, si tenim noves incorporacions o si, malauradament, algú ens deixa. Com és la vida? És canvi, és adaptació. També des de l'agraïment a tota la gent que ha passat pel programa, que ens ha fet costat o simplement ens ha fet confiança escoltant-nos amb fidelitat. A tots, gràcies. Gràcies per la paciència.

Comencem la darrera edició abans de vacances. D'amics i residents d'Arbúcies, us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana, què ens espera pròximament i ens il·lustrarà amb un tema de coneixement i ciència. A la secció, David Merino ens farà una nova edició del Bar de Cinema, acabant la temporada dedicada al setè art. Aquí tindrem, per acabar aquesta temporada, és a Jordi Masnou, el nostre advocat resident, amb nous casos de jurisprudència real per tots els públics, a Fets i Llei. El tema del dia va dedicat a Jordi Cornet. La segona hora servirà d'homenatge pòstum a la seva memòria dels que el vam conèixer i vam fruir del seu mestratge. Recuperarem alguna de les converses que vam mantenir amb ell per il·lustrar la seva trajectòria. Aquesta és la graella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és... Amics i residents, des de i per Arbúcies.

0: Hola, què tal? Ai, fas una veu radiofònica ara aquí.
1: Oh, què et penses?
2: Collons, oh, té molts anys d'experiència, aquest home.
1: Molts anys d'experiència a la ràdio, eh? Què et penses, tu?
0: Radioactivitat.
2: Quina música voleu?
1: Home, una guai, tio.
3: Vale. Carinyo, m'has tret guapo?
0: Hem de tenir en compte que avui és dissabte.
2: Sí, sí, sí, se sortirà demà.
0: Avui és dissabte. Per tant,
3: que hem de dir bona tarda, bon dia o bon vespre?
2: És el dia
3: bon
2: 22.
0: Perquè és el dematí a les 10, oi?
3: Si ens equivoquem, es pot tornar a repetir o no?
2: Llavors
3: no.
2: Ho tallaré. Tallaré, faré corta i pega.
0: Vale, vale.
3: No pateixi, explica el que tinguis i ara.
1: No em passa res aquí.
2: Vale.
0: Deixem així.
2: Doncs
4: vinga. Tot ho farem.
2: Tot ho farem. Bueno.
0: Rigorós indirecte.
2: Molt bé, doncs preparats tots?
5: Amics i residents. Ràdio Arbúcies, 107.6. Et donem la veu.
6: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Anem per feina, comencem aquesta edició 825 de l'Amics i Residents, l'última edició d'aquesta 18a temporada. I com és habitual, com és lo normal i lo perceptiu, saludem el nostre primer col·laborador d'avui des de la distància, Xavi Soler, el nostre meteoròleg en cap. Bon dia, Xavi.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, encantat de ser un altre cop aquí amb tots vosaltres.
0: Bé, ja sabeu que aquesta secció està patrocinada per... Xavi, digue-m'ho tu.
1: Trima Motor.
0: Trima Motor és el patrocinador de la Meteo a Ràdio Arbúcies. Vaja, de la Meteo a l'Amics i Residents, també, per extensió. Doncs vinga, som-hi, anem per feina. Ens faràs primer un breu repàs del que ha estat aquesta setmana, tot i que jo crec que la podria fer també. Aquest resum també te'l podria fer jo.
1: Jo crec que, a veure, ja que és l'últim programa de la temporada, Jordi, podríem fer, a veure si fas aquest resum, que segur que el fas molt bé, i molt ràpid, i d'aquesta setmana tan peculiar, meteorològicament parlant.
0: Doncs mira, dilluns calor, dimarts calor, dimecres calor, dijous calor, divendres calor i avui calor.
1: Doncs molt bé, l'has encertat. La veritat és que tenies una setmana molt fàcil.
0: Sí, que
1: però
0: sí.
1: Posarem res, quatre dades en aquesta calor que comentaves. El pic de calor d'aquesta onada de calor que no només hem tingut a la nostra vall, sinó pràcticament tot el país i gran part de la península ibèrica, va ser la jornada de dimecres. Dimecres es van superar rècords de temperatura a Catalunya, concretament a l'Observatori Fabra va superar els 40 graus, crec que recordar que eren 40,5 graus, concretament la temperatura més elevada dels seus 112 anys d'història. Així que imagineu-vos la calor tan elevada que ha suposat aquesta onada de calor. Però és que Arbúcies, per exemple, la temperatura va arribar a 38,8. No ha superat els 40-42 graus que va arribar, crec, ja fa un parell d'anys, però sí que hem de dir que portem ja moltes jornades per sobre dels 35 graus. Parlem dels 38,8 de dimecres, però el dimarts 34,7, el dilluns 35,5, el diumenge 35,4 i el dijous 37,2. És a dir, temperatures molt i molt elevades i que van acompanyades d'absència total de precipitació. Hem de recordar que l'última dada de pluja correspon cap al 29 de juny, o sigui que ja portem aquells 11 litres que comentàvem fa un parell de setmanes. Per tant, s'ha ajuntat temperatures molt elevades i amb una absència de precipitació. Per tant, poc més hem de comentar d'aquesta setmana que, tal com tu molt bé deies, qualificaves que és calor i més calor.
0: Doncs vinga, fet el repàs, que certament era senzill, aquesta situació de calor extrema tan continuada, perquè estem en plena onada de calor encara, com anirà evolucionant els propers dies? Ens donarà una mica de treva o ens anirà apretant el ganyot fins que ens afogui del tot?
1: Doncs a veure, si els models no canvien, sembla que aquest dissabte precisament serà el dia, entre cometes, més fresc dels últims 10 dies i dels propers 7-8 dies aproximadament. És a dir, tindrem una petita pausa avui en què les temperatures seran normalitzaran entre cometes, però ja a partir de diumenge, demà, torna a haver-hi una nova, doncs, crec que ja podem qualificar pràcticament d'onada de calor. Serà diferent de la dels darrers dies perquè aquesta vindrà directament d'una massa d'aire nord-africana i, a més, a partir de demà diumenge vindrà acompanyada d'aquella pols sahariana que tant ens agrada a molts de nosaltres. La bona notícia, entre cometes, és que no plourà, si és que diem això es considera bona notícia, per tant, no caurà fang, però sí que ja on hi hagi algun ruixat, que serà molt poc probable, al Pirineu, doncs sí que seria acompanyat de fang. A més, les temperatures sembla que tocaran sostre entre dimarts i dimecres. Ara per ara sembla que els models meteorològics indiquen que la massa d'aire serà molt i molt càlida, fins i tot més que la que hem tingut els darrers dies. Però això s'ha de matitzar, perquè en general la massa d'aire sí que serà més càlida, però els efectes locals de les marinades i dels vents en règims doncs, molt i molt locals faran que hi hagi molts matisos allà on se localitzi a les temperatures màximes. Però podem dir que fregarem els 38-39 graus probablement aquí a la nostra vall. La bona notícia és que sembla, si no canvien les coses a darrera hora, és que a partir de finals de setmana, a partir de dijous, divendres, dissabte, la temperatura es podria normalitzar de manera molt evident, podrien arribar fins i tot alguns ruixats i l'ambient seria força més fresc. És a dir, el que tocaria per aquesta època de l'any, que ja seria calor, però que comparat amb el que portem fins ara, doncs segurament ho agrairem i força.
0: Fantàstic, doncs home, almenys s'alvira una mica d'afluixament, d'afluixar una mica la corda d'aquestes temperatures tan exagerades que portem seguides i aviam si ens dona una mica de respir.
1: Doncs sí, de fet, a veure si tenim sort i els models doncs, ho encerten i a finals de setmana podem tenir aquest respir que comentaves. I abans de finalitzar aquesta primera secció, dic que, com ja és l'últim programa, doncs, he fet un recompte de la precipitació que portem aquí a la nostra vall i portem exactament 538 litres per metre quadrat, que és un relativament bon registre. Recordem que la mitjana és al voltant dels 820, per tant, es queda pràcticament mig any en el que podem doncs, arribar o fins i tot superar, si tot es comportés normal.
0: Amb normalitat.
1: Això ja veurem. Exacte, la nova normalitat, perquè només quedarien 300 per arribar a la mitjana. Però recordem que el mes de juny, que hem deixat enrere, la precipitació mitjana és al voltant dels 50-55 litres per metre quadrat i hem quedat aquest any 2026 una miqueta de per sota. Hem quedat fins als... ens hem aturat els 47 litres. Una mica lleugerament per sobre. Però és que el mes de maig, que sí que el mes de maig doncs la mitjana són de 80 litres, aquí a Arbúcies han caigut 50 litres, una miqueta menys. És a dir, els primers mesos de l'any, sobretot la primera part de la primavera, va ser més plujosa, però els segons mesos o segona de meitat de la primavera, malgrat no deixar de ploure, ha plogut una miqueta menys. Això afegit a aquestes altes temperatures que ja van tenir el maig i que s'estan repetint el juny i aquest principi de juliol, està fent que els boscos comencin a patir una miqueta, si més no, de manera més superficial. Per tant, veurem a veure si es compleix aquestes previsions de finals de setmana que podríem retornar a la, entre cometes, normalitat.
0: Mm-hmm. Molt bé, Xavi. I ja que el deies tu que estem en el darrer programa d'aquesta 18a temporada, com es presenta el mes d'agost? Aquest mes d'agost que estarem aturats radiofònicament, què podem esperar? Tens alguna intuïció, alguna idea de per on pot anar la cosa?
1: A veure, els models que consultem sempre de referència i sempre comentem, que és el Centre Europeu, aquells models entre que tots els grans països europeus contribueixen i que comença a ser una referència, no només a Europa, sinó en pràcticament tot el món, indiquen que el mes d'agost estaria la temperatura una miqueta per sobre, o sigui, continuaríem parlant d'una calor una miqueta més marcada del que seria habitual, però alhora també preveuen precipitacions per sobre de la mitjana durant el mes d'agost. Per tant, això podria indicar que podríem tenir calorades, però també acompanyades de més precipitació. Bé, sabem que tots aquests models estacionals el que indiquen són tendències, ja ho hem parlat moltes vegades en aquest programa, per tant, sembla indicar que anem cap a aquest costat i només s'esperar a veure si es confirma aquesta previsió.
0: Doncs ara entrarem a la part de la divulgació i què tenim avui sobre la taula per explayar-nos amb l'audiència?
1: A veure, tenia pensat de fer un resum, sincerament, de tots els temes que hem tocat al llarg de la temporada, però la veritat és que està molt d'actualitat el tema de la gestió del bosc, sobretot després de l'increïble incendi de les Gavarres. I podria posar una miqueta doncs, llum sobre la foscor, com aquell que diu, i
0: sí,
1: parlar
0: sí, sí.
1: De què és això de la gestió forestal.
0: El tema de la gestió forestal, que recordo que fa 2 o 3 anys ja vam tenir la visita de la directora general del RAM, que precisament era d'Arbúcies, viu a Arbúcies.
1: Anna Sanitxes.
0: L'Anna Sanitxes. I gràcies per l'apunt, que ara no el tenia al cap. I ja va ser, llavors, va tenir cert protagonisme per aquesta gestió que estava sobre la taula i a més estàvem en plena sequera. Què ens pots aportar ara a aquesta qüestió?
1: Mira, de fet em basaré en una presentació d'ella i molta informació que ha generat com a experta. Ara forma part de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal de l'Ajuntament de Barcelona d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, i jo crec que ha posat molt els punts sobre les sis. Em faré ressò de molta de la informació que ha difós ella en universitats, en mitjans de comunicació i com a experta en el tema que és. Sempre és veritat que ens diuen el mateix, sobretot després dels grans incendis, que el bosc està abandonat, que cal gestionar-ho, però ella concretament, insisteixo, ha posat els punts sobre les sis i ha anat directament al gra. A què és el que s'hauria de fer en la gestió del bosc? Perquè ara mateix, si tu poses la ràdio, la televisió, les xarxes socials, veuràs experts a tort i a dret que donen la seva opinió, que no saps quina formació tenen, però almenys des de Ràdio Arbúcies i des d'aquesta emissora el que volíem doncs, és donar veu també a professionals en el tema com és l'Anna Sanitxes, i en aquest sentit doncs, fer-nos ressò d'algunes de les seves estudis i de les seves paraules.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Quines són les aportacions de l'Anna sobre aquesta qüestió?
1: A veure, abans de tot, dir que, i això bueno, és un titular que jo poso sobre la taula per començar i fer una mica de polèmica, però recordar que el bosc, almenys a Catalunya, no és un decorat d'una pel·lícula de Disney. Durant dècades hem comprat la idea sempre que la natura s'autogestiona sola, que tallar arbres és dolent, però la veritat és que la realitat és una altra. Catalunya té una massa forestal molt elevada dels últims 100 anys i els efectes del canvi climàtic estan passant factura. De fet, el que ella defensa és que hi hagi un territori, una massa forestal que sigui resilient als efectes del canvi climàtic. Defensa, doncs això, que hi hagi un mosaic que afavoreixi el dissipador d'energia, que no hi hagi tanta energia disponible perquè el foc pugui cremar durant hores en hores i que creui Catalunya des del nord al sud, i que aquest mosaic, amb una gestió forestal que sigui sostenible i adaptativa, tenir més, per exemple, tenir menys arbres, que siguin menys grans, potenciar les masses mixtes, és a dir, de diferents tipus d'arbres, evitar la fusta morta, la diversitat, fer viable doncs, socialment, ambientalment i econòmicament aquesta gestió forestal. I podríem acabar-ho fins aquí i dir bàsicament que tot el que es defensa al final és fer una planificació forestal. I una planificació forestal que ha de començar, o hauria d'haver començat fa molts anys, però que si la comencéssim ara tampoc es podem esperar resultats demà mateix, perquè la planificació forestal requereix anys, fins i tot jo diria dècades, m'aventuro a dir, en el qual doncs, es veuen els resultats al cap de molts i molts anys. Per tant, aquesta gestió forestal inclou tot això, tots aquests ítems que l'Anna Sanitxes en defensa, sobretot per prevenir la proliferació dels incendis. I recordem que la massa forestal a Catalunya és molt gran. No recordo si la massa forestal cobria, em sembla que segons Martí Boada, el 60 o el 65% del territori. Ara ho dic així de memòria. Això és molt per un país com Catalunya. És un dels països europeus, no sé si del món fins i tot, que té més massa forestal, més percentatge de massa forestal en funció de la seva extensió. Per tant, és un element molt important a l'hora de tenir en compte aquesta gestió forestal. I una altra cosa, llavors, afegeixo, és la trama urbana que hi ha de vegades dintre dels ecosistemes forestals. Què estic dient? Doncs les urbanitzacions. Sabem que les diputacions de Catalunya donen suport econòmic per crear franges antiincendis de 25, 30, ara no recordo tampoc quants metres són, però que, bueno, és un granet de sorra que ja està bé, però potser fa falta aquesta gestió no holística, sinó interdepartamentalment de la gestió dels boscos.
0: Uh-huh.
1: Altres opcions o propostes que, per exemple, Anna Senitges proposava era les cremes prescrites, el foment de les pastures. Recordem que l'abandonament del camp també és molt notori a Catalunya les últims decennis. Per tant, sempre s'ha de buscar una gestió, jo crec, i aquí seria la clau, una gestió econòmica del bosc. Ara mateix la majoria del bosc a Catalunya és d'origen privat i aquests gens no els hi surt a compte fer l'explotació. Per tant, és intentar fer viable la fusta o el material, diguéssim, renovable que es pugui fer servir de cara al futur. És a dir, buscar beneficis econòmics dels boscos, ja sigui en forma de pinyes, en forma de fusta, en forma de biomassa, les plantes aromàtiques, és a dir, buscar aquest benefici econòmic dels boscos que podria fer acompanyar en aquesta gestió forestal i que segurament de cara al futur li aniria molt bé precisament als nostres boscos. És al final buscar aquestes noves oportunitats que trobessin en la gestió forestal.
0: Molt bé, Xavi, hem arribat al final del nostre temps. Jo crec que hem de recollir totes aquestes idees i tenir-les molt en compte de cara al futur d'aquesta gestió forestal tan important i més veient com amb aquestes elevades temperatures s'estan reproduint aquests incendis que corren el risc de que se'n converteixin en un de molt gran, que llavors ens empenedirem durant molt de temps del que està passant.
1: Exactament, això, i completament d'acord, Jordi. No, anava a dir simplement que si voleu ajudar a salvar els nostres boscos, potser més abans de que fer-vos dels ADFs o dels bombers, ara faig una mica és donar suport a l'economia local, i d'aquesta manera potser a la llarga donaríem més suport també als nostres boscos.
0: Xavi, res, bones vacances i esperem comptar amb tu a partir del setembre.
1: Doncs a partir del setembre ens trobarem, Jordi.
0: Moltes gràcies i bones vacances.
1: Bones vacances, vagi bé.
0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.

0: Comencem l'última secció d'aquesta temporada i aquesta vegada ho quadrem perfecte, perquè la roda de col·laboradors, en David Merino, és l'últim de la... És l'últim de la llista, o sigui, aquest any no és ni fet expressament, o sigui, ha caigut així.
1: Pura casualitat.
0: Pura potra, eh? I, doncs tenim el Bar de Cinema, que tancarà aquesta 18a temporada dels Amics i Residents. Per tant, saludem, David.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. I bé, anem per pel·lícula nova, en repte nou, tot i que, clar, al ser l'últim de la temporada, el repte l'haurem de deixar en stand-by fins al setembre.
2: Quedarà mitja pel·lícula, perquè, com saps, no tenim temps de dir-la tota, però ja tocarem prou substància com perquè la gent tingui moltes ganes de tornar al setembre.
0: Molt bé. I el repte el llançarem i llavors, quan comencem temporada, doncs com que haurem de donar la roda de col·laboradors, doncs ja tindrem temps de presentar-la al setembre. A l'estiu podem fer una mica de tast, però a partir del setembre, quan tornem, doncs llavors ja engegarem amb el repte ja plantejat. Doncs vinga, anem per feina. I avui la pel·lícula que toquem és una pel·lícula també d'aquestes de pes important.
2: Sí, sí, és tenim la sort de les poques que podem escoltar en català, i la direm amb el nom que ens agrada dir-la sempre en català, que malauradament no ho podem dir sempre, que és El silenci dels anyells, dit en anglès The Silence of Lambs, o El silencio de los corderos, que dirien aquí,
0: sí, més enllà de l'Ebre. Aquí, sí, més enllà de la franja.
2: Sí.
0: Aquí al costat on parlen la Pau, eh?
2: Exacte. Una pel·lícula amb un estil totalment diferent del que hem vist fins ara, i que és una obra mestra per 4 o 5 cosetes, que no veurem avui totes, en veurem poder un parell, però sí que ja en començarem a perfilar algunes. És una pel·lícula rodona, és una pel·lícula... Bé, comencem com sempre amb les dades una mica de la fitxa tècnica,
0: sí,
2: que sempre ens,
0: sí,
2: va bé, sempre ens permet orientar. És una pel·lícula de l'any 91, que és allò que a vegades dius, ostres, fa molt o fa poc?
0: Doncs... Bueno, és antiga, però a mi no em sembla que sigui tan superantiga.
2: I és una pel·lícula, a més, que ha mantingut molt la seva, entre cometes, la seva frescor, no? És a dir, no ha quedat obsoleta. No,
0: no ha envellit bé.
2: No, ha envellit molt bé. I és la dirigeix un director controvertit, que és en Jonathan Demme, que és un senyor holandès que ha fincat als Estats Units, pràcticament crec que ja té la nacionalitat inclús nord-americana, però un mica controvertit perquè ha fet pel·lícules amb molta violència i potser no reeixi des del tot, però sempre té algun toc interessant. Però crec que aquí es supera, jo crec que és la seva millor pel·lícula indiscutiblement. I és un descens en picat a les profunditats més fosques de l'ànima humana. Això ja ens diu que, bueno, és un anunci de, clar, que a vegades aquestes baixades són doloroses i acabes amb un nyanyo, o a vegades són molt reeixides i et deixen una inquietud suficient per fer-te reflexionar, que és una mica el que intenta la pel·lícula, no? Aleshores, aquesta pel·lícula, hi ha dos grans protagonistes. Un és l'Hannibal Lecter, que és el Aníbal el Caníbal, com diu el seu nom.
0: Un psicòpata caníbal.
2: Exacte, que fa un magistral, Anthony Hopkins. Magistral és poc, és, jo crec que de les millors actuacions de dolent de pel·lícula que jo he vist en tota la meva vida. He vist unes quantes pel·lícules. Però la seva contrapartida és una actuació absolutament memorable, que és la Clarice Starling. Clarís, perquè l'allargo com ho feia l'Aníbal, sí,
0: Clarís.
2: Li agradava molt Clarís. Clarís.
0: Així, exacte, exacte. Com salivant, com dient, si t'enganxo... Sí, si t'enganxo, farem estofat.
2: Perdona aquests sorolls, però aquests sorolls surten a la pel·lícula.
0: Sí,
2: ja ho veurem,
0: sí,
2: això, no?
0: Sí, sí, tant.
2: Que fa la Jodie Foster amb una interpretació absolutament magistral. A més, és una... És una interpretació d'una Jodie Foster molt jove.
0: Exacte.
2: De, o sigui, 25 o 26 anys.
0: Sí, o sigui, Jodie Foster és una actriu que està començant, molt prometedora, un valor emergent, i un Anthony Hopkins, que era un veterà que ha fet de tot,
2: sí,
0: que ja no havia de demostrar res.
2: I després hi ha un altre element que a mi també em fascina d'aquesta pel·lícula, que és el personatge del dolent, d'en Buffalo Bill. Buffalo Bill, després això ja veurem a quin criteri respon, no? És d'aquest humor negre que li agrada tant al Jonathan Demme, que és el Ted Levine. Ted Levine és un actor extraordinari. Fa un dolent molt diferent de l'Aníbal, que és tot control, és tot una suprema intel·ligència. Ted Levine fa d'una persona trastornada, però sotmesa a un dolor, a una problemàtica molt i molt profunda, que ella encarna molt bé, no? I la veritat és que aquests tres actors enlluernen durant tota la pel·lícula. I hi ha un quart protagonista, que és el que és l'ambientació. És a dir, la pel·lícula es va fent, és una mica com una endevinalla que es va donant volta sobre si mateixa, no saps gaire bé, perquè és, respon a la investigació de la Clarice Starling per intentar atrapar aquest assassí en sèrie, que és el Buffalo Bill, no? I aleshores tot aquest capdell es va desfilant, ho fa d'una manera cada vegada més fosca i més
0: recargolada
2: i més inquietant, no? Sí, recargolada per descomptat, no? I al final és absolutament fantàstic. Aleshores, cosetes, no? Avui veurem poc de la pel·lícula. Avui veurem, ens pararem precisament en la imatge que ara nosaltres veiem aquí, que és quan la Clarice se'n va a la presó.
0: Sí, perquè necessita l'ajuda d'ell per obrir la investigació.
2: Correcte. És una cosa molt curiosa, perquè... Bé, ho explicaré. Deixem acabar aquestes quatre coses administratives i després anirem... Quines són aquestes coses administratives? Home, que li van donar a l'Oscar l'any 92 i millor pel·lícula. Millor pel·lícula, millor director, millor actor l'Anthony Hopkins, evidentment, millor actriu la Jodie Foster.
0: Sí, els pesos pesants se'ls van endur tots.
2: I el guió, millor guió adaptat, que és Ted Daly, que és un gran guionista nord-americà, perquè això és una adaptació d'una novel·la, que són quatre novel·les sobre la història d'Aníbal, de Thomas Harris. I crec que la pel·lícula reflexa molt bé el llibre, però el supera. A vegades hi ha pel·lícules que ho fan, això, que li donen una volta i aconsegueixen ser millor, ser més suggerents o enganxar-te més que no pas el llibre, que per cert estan molt bé tots quatre llibres,
0: però a vegades passa això, no? Normalment sí. L'adaptació cinematogràfica sol ser motiu de crítica perquè no respon a el que
2: queda curta o no té el nivell artístic, etc.
0: Sempre hi ha aquell punt llepafil de que no, això no és ben bé el del llibre.
2: Correcte.
0: I en canvi, en aquest cas,
2: jo crec que el supera o el reinterpreta, siguent alhora molt fidel, no? Però perquè veiem que és una pel·lícula que va agradar molt i que va tindre una gran influència, va guanyar a les d'or a la Berlinale, els Globus d'Or, els Premis BAFTA, el Saturn, és a dir, va guanyar un munt de premis de gran reconeixement i de gran prestigi, perquè va ser una pel·lícula que va agradar tant al públic com a la crítica, que això a vegades també és poc habitual.
0: I poder va agradar a un públic que no és habitual d'un gènere com aquest, que és d'intriga o de por o de terror, no? En certa manera, terror psicològic potser, però...
2: És que juga molt a la sorpresa, si recordes, no? I ara amb això... farem el primer tast per deixar una mica la mel als llavis als nostres oients, i que al setembre doncs tinguin ganes de tornar
0: a
2: escoltar-nos.
0: Això, no? Que estiguin doncs, tot l'estiu patint.
2: Exacte, comença la pel·lícula, veus la Clarice, que és una alumna avantatjada de l'FBI, que està allà entrenant, i que la crida al cap, li diu, escolta'm, ens has d'ajudar amb una investigació. Dic, però si jo estic a l'últim curs, no n'hi he acabat encara. Què és això, no? Dic, mira, és que els assassinats són assassinats en sèrie d'un assassí que es diu Buffalo Bill, perquè es tracta que aquest, li diu un Buffalo Bill perquè, com saps, Buffalo Bill escorxava els búfals. Doncs sí. Aquest escorxa dones. I es troben dones amb sense parts de la seva pell, molts llocs dispersos, però clar, tothom estan totalment que no saben per on agafar-ho. Diu, però clar, només hi ha una persona que ens pot ajudar, però és clar, hem intentat adreçar-nos-hi, però és un senyor que està tancat a una presó, que és Aníbal Lecter, que és un doctor, un psicòleg eminentíssim, que està com una regadera, no sé si està com una regadera o no, però li dona per menjar-se la gent. Aleshores es menja un carter, bueno, però literalment, vull dir,
0: Sí.
2: Es fa la papilla. Està en una presó especial on hi ha uns quants desequilibrats, un soterrani, i tu l'has d'anar a veure allà.
0: Són perillosos de molt alta seguretat.
2: Sí, sí, sí, de superar el risc i molt complexes, no? Aleshores, aquí a Assumpta comença ja la... és una entrada magistral, perquè va la Clarice que ha d'enganyar una mica el director de la presó, perquè el director de la presó és el típic tio gelós de que, clar, ell vol el mèrit de la investigació, i en canvi el director de l'FBI, que és el que porta la Clarice allà, diu, porta
0: un estudiant,
2: i jo, que sóc el superdirector, no tinc protagonisme, vull que m'adongui les seves investigacions i tal. I la Clarice, molt hàbilment, ja diu, no,
0: escolta,
2: sí, no pateixi, que li faré saber, no, però primer ha de fer la instància corresponent perquè el director li doni la informació. Aleshores baixa com una baixada als inferns, perquè va baixant per un soterrani de pedra, tot de pedra, i arriba un vigilant que li diu, bueno, a partir d'aquesta porta vigila. És una porta negra.
0: Sí, sí, vigila, perquè reixa, això...
2: I li diu, sobretot que no et toqui i no et digués a la base de la seva... que pugui mossegar. El Clarice diu, carai. I clar, baixa i passa primer... Hi ha tres cel·les. La primera cel·la hi ha una persona... que està allà cridant i tal, i al mig hi ha un noi jove que està despullat i que fa com gesticulacions, no? Li diu una expressió que no diré perquè la gent que l'escolti és obscena, evidentment.
0: És horari infantil, ara.
2: Sí, exacte, és horari infantil. Però ja és, evidentment, un delinqüent sexual i tal, i després, clar, arriba davant de la cel·la de l'Aníbal. I clar, arriba davant de la cel·la de l'Aníbal... I la cel·la no hi ha barres. És un vidre. És un vidre, evidentment, immaculat. Perquè l'Aníbal és un senyor extremadament pulcre. Dins de la seva maldat, és una persona extremadament pulcre. Estic segur que neteja els vidres, tal. I la seva cel·la és un vidre molt, que sí que es veu que és molt gruixut, amb uns forats per respirar i parlar, i un calaix per intercanviar les coses, no? Mm-hmm. Esclar, arriba la Clarice... i veu l'Aníbal que va tot de blanc, amb una samarreta blanca i un pantaló blanc, pentinat enrere, superben pentinat, uh-huh. I amb una mirada absolutament inquietant, no? I clar, el Clarice es queda una mica, en parlo, acollonida. Bueno, ens haguéssim quedat tots, eh? I veu aquell home allà, hola, doctor Lecter, no sé què, no sé quantos. I comença la interacció, no? Ja, aquesta interacció ja és màgica. Ja es veu que això donarà molt de sí, com veurem després com desenvolupa la pel·lícula, no? Perquè la Clarice, que és una noia inexperta però és molt intel·ligent, intenta, doncs, evidentment, obtenir la informació de l'Aníbal, i l'Aníbal li diu, com és que el director t'ha enviat aquí? Que torna a dir una altra obscenitat, puguem dir com si el director se la beneficiés i l'hagués portat allà, no? Però ja veu de seguida que no va per aquí la cosa, no? I diu, però què vens aquí? Filla meva, si ets com un angelet aquí, amb tota aquesta immundícia de gent i tal, no? I ella li fa un parell de preguntes que l'encorgeixen una mica i desvetllen l'interès intel·lectual, perquè l'Aníbal és un monstre, però és un monstre també intel·lectual, és una persona d'una extremada intel·ligència, no? Aleshores, comença aquest debat i al final diu, va, marxa, surt ocellet. Ui, ui, pajarito, li diu, eh? Que recordo l'expressió en castellà més que en català, que no recordo quina era exactament. I ella se'n va, i aleshores passa un incident amb el delinqüent sexual, i l'Aníbal li diu, ostres, això és imperdonable, el que ha passat aquí. Tampoc direm què és, mireu la pel·lícula i ho veureu. Això és imperdonable, torna cap aquí. Però li diu una cosa, que és el que comença tot el desenvolupament de la pel·lícula, i és la famosa expressió quid pro quo, que és una expressió llatina que diu, uh-huh, tu vols saber coses, m'has de dir coses.
0: Sí. I tot aquest... Sempre hi ha d'haver-hi un intercanvi. Jo et donaré això si tu em dones un altre canvi.
2: I ell, l'Aníbal, el que li demana no és res. No sé, que puguin... Bueno, evidentment sí que parlen de que el posant una illa, un taboral sol al mar, que tot és mentida, evidentment. Però tal, però això ell li diu, ja sé que m'enganyen, no? Però jo necessito que tu em portes informació. D'aquí ve el silenci dels anyells, que això revelarem al setembre, què vol dir, d'on te ve i quina importància té per la pel·lícula i com és aquest motiu de la pel·lícula, no? Però aquest acarament i aquesta investigació, i com l'Aníbal li va donant
0: píndoles perquè pugui avançar,
2: de pista, perquè pugui avançar la investigació.
0: I va donant mulletes,
2: exacte. I ella, que és molt intel·ligent, insisteixo, no, perquè, i ell detecta això, i es crea una relació curiosa que arriba amb, hi ha una escena en, abans de que l'Aníbal fugi i mati hasta l'apuntador, que passa molt més endavant de la pel·lícula, li dona uns papers on hi ha la pista definitiva, i es veu la imatge com l'Aníbal li acaricia el dit. O sigui, jo et dono uns papers, no? I a l'altre, o sigui, l'Aníbal li dona, i la Clarissa els agafa, i es veu com l'Aníbal li acaricia el dit índex. Però una carícia que no és obscena, és no és corporal, és com molt subtil, exacte,
0: molt
2: no?
0: Molt subtil.
2: Volguem dir... i és que inclús li arriba a dir: no pateixis, que si surto no et mataré pas, tu ets, el món és molt més interessant amb tu. Quan ell és una persona, i precisament és tan interessant, i per això per mi és una petita obra mestra, perquè l'Aníbal és la crítica absoluta del món en el que vivim, sense cap commiseració. És a dir, pobrets, no, aquí no hi ha pobrets, ets dolent, doncs et menjo amb patates, no? Com un que li va anar a dir els impostos. Diu: em vaig menjar el seu fetge amb faves i un Chianti, que és, com saps, un bon vi italià, no? Doncs aquest monstre és el que té aquesta interacció, i és el que finalment arriba a permetre que resolgui el cas.
0: No?
2: I ho deixarem aquí. Més o menys, eh? Així tindrem perfecte. Temps de poder fer el repte.
0: Sí.
2: Que, bueno, crec que no tenim gaire bones notícies, perquè del que portàvem,
0: si,
2: no?
0: Si hem de canviar de terç, i deixem ja de banda, doncs, aquesta primera part de parlar del tema del silenci dels anyells. Doncs sí, diguem-ne que tota la temporada, doncs, hem tingut concursants. Aquest, no sé si és que ven les vacances o què, doncs, la gent
2: el poder era molt difícil,
0: i la gent...
2: hi havia una molt i molt difícil.
0: Sí, doncs la qüestió és que ha quedat deserta, però bé, això no impedeix que nosaltres continuem RQR, insistim.
2: Exacte.
0: Insistim, i presentarem tres bandes sonores noves per la pròxima temporada, perquè clar, estem en l'últim programa, però llavors a partir de setembre, quan comencem de nou els amics i residents de la 19a temporada ja, doncs farem xarxes, recollirem algun suggeriment per promocionar una mica més, i tornarem a reprendre, això sí, amb el patrocini, crec, de Jamer,
2: De Jamer, sí, sobretot agrair la seva paciència, i ja ens han dit que, donat que aquest mes, doncs, el tema ha resultat desert, doncs evidentment faran un esforç suplementari perquè el regal sigui més esplèndid, i segur que ho serà, a l'alçada de tots els que ja ens han fet, que han estat molt xulos. Però, aprofitant la benentesa, mira, els que vulguin jugar aquests dos mesos i mig, o el temps que ens quedi, doncs que sàpiguen que la recompensa serà una mica més important.
0: La recompensa serà excelsa.
2: Exacte.
0: Molt bé. Doncs, si et sembla, doncs sí, anem per aquesta nova edició del misteri de les tres bandes sonores, que el llançarem ara, però que recollirem a partir del...
2: I si després tenim temps, m'agradaria poder resoldre les anteriors, perquè...
0: Això. I desvetllar-ho.
2: Sí, perquè així també la gent dirà: ostres...
0: Sí.
2: Perquè hi havia dos que eren molt difícils, però una era amb trampa, que no la vam... Tampoc vam dir la trampa, és a dir, que són tan bones, són tan recargolats, a vegades som una mica de...
0: Sí, una mica punyeteros.
2: Com a l'Aníbal Lecter, però sense menjar-nos a ningú. I som una mica... I aleshores, bueno, no la vam acabar de dir, i segurament això hagués... Però bé. Ja està fet.
0: Anem, doncs, per aquest nou repte de les tres bandes sonores, i començarem per la primera cançó.

0: Bé, em sembla que amb això
1: ja jo queda... Jo crec que és bastant... Bé, és el que parlàvem abans de...
0: Fora micro,
1: de,
0: sí.
1: De fora micro, que per als una mica més vellets...
0: els boomers, que diuen ara.
1: Ens recorda de seguida una cosa que ens ve, exacte, que ens ve de seguida a la ment, no? I bé, jo penso que amb això, en aquest sentit, ho fa relativament fàcil. La cançó segur que s'ha sentit moltes vegades. Potser relacionar-la amb la cançó, insisteixo, és més cosa de boomers, perquè aquesta pel·lícula malauradament no es veu gaire, perquè no és una pel·lícula actual, però és un, bé, també és una altra obra mestra.
0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música, doncs, és d'un compositor també genial, que va donar moltíssimes bandes sonores.
1: Sí, sí. Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
1: Sí, es pot dir.
0: Doncs, va fer per exemple la Pink Panther.
1: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
1: 90.
0: 90, bé.
1: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí. Fàcil, més escoltada.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta, sí, aquesta sí, música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte. I és el que dèiem, que aquesta música encaixa com un gual a la pel·lícula. Però, si, com deies tu, si no sabiessis de la pel·lícula, pot agradar molt, o no? A mi m'agrada molt, no? Però no la relacionaries directament amb la pel·lícula, però quan la veus a la pel·lícula, encaixa perfecte.
0: Sí, sí.

0: Bueno, ho deixarem aquí perquè la cançó també és una mica repetitiva, va evolucionant, però
1: va fent uns
0: loops així de notes que es van repetint i van evolucionant molt a poc a poc.
1: Correcte.
0: I bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte. I si vols ara vols aprofitar per desvetllar
1: el
0: misteri,
1: el que no, els nostres oïdors no ho van poder, aleshores doncs, com que no ens agrada repetir perquè de bandes sonores n'hi ha les que vulguis i més, no patim, sí. Per això sí que les volem fer perquè algú poder es va quedar encallada amb una i coi, doncs mira, que simplement no ho sàpiga, no? De fet, insisteixo, les vaig buscar complicades perquè costessin de trobar, però mira, em vaig accedir, em vaig passar. Si et sembla, anem per la primera.

0: La pel·lícula és una pel·lícula de dibuixos animats i narra una història, és un conte de Nadal, i la música bé, també es va fer aquest procés, és de Gilles Nuet, i bé, és una sintonia que és bonica, val? Que és bonica.
1: Aquesta primera seria Polar Express.
0: Polar Express. Després una que crec que sí que era senzilla, que és El Senyor dels Anells. Aquesta, evidentment, és una música èpica que reflexa molt bé el que és la pel·lícula.

0: I l'última és la que tenia una mica de trampa, perquè és una pel·lícula que hem fet, que és Hasta el último hombre,
1: sí,
0: que és
1: sí.
0: Hacksaw Ridge.
1: Sí, que va ser protagonista d'un bar de cinema i la van comentar.
0: Exacte, i aleshores era una mica el... Però clar, si desvetllàvem això, que vam fet 6 pel·lícules, era molt fàcil.
1: Ja,
0: i per això no ho vàrem dir. Però bé, penso que és una música també molt ben trobada en quant a la narració de la pel·lícula, i bé, penso que és una peça única per poder posar les bandes sonores.
1: Molt bé.

0: Doncs aquestes eren les tres que ningú ha encertat, ha quedat desert, i doncs bé, ho deixem aquí. David, bones vacances.
1: Igualment.
0: I ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa, a reposar, a disfrutar del bon temps, i no sé si ets de platja o ets de muntanya. O...
1: Soc de muntanya, però la meva dona em porta a la platja.
0: Doncs res.
1: Per desgràcia seva no gaire, però ho intenta, ho intenta.
0: Doncs t'hauràs de posar crema solar.
1: Sí, evidentment no, jo em poso sota
0: l'ombrel·la.
1: L'ombrel·la.
0: Ben fet.

Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: Les condicions meteorològiques permetran que per primera vegada els serveis d'extinció passin a combatre l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Segons l'últim balanç oficial, el foc ha cremat 6.600 hectàrees i ha provocat la mort de 12 persones. 57 municipis en màxim risc d'incendi a Catalunya. Avui dissabte, els agents rurals mantenen el pla alfa en nivell 4 a 13 comarques. La dada és molt inferior a la de dimecres i dijous en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. La Generalitat posa en marxa el Pla de Pobles, destinat als pobles de menys de 5.000 habitants per rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits, que són la gran majoria de Catalunya. S'invertiran 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys. Mor un home ofegat a la platja a Cambrils. L'incident va passar ahir la nit, quan a la platja ja no hi havia vigilància i després que durant el dia hi onegessin les banderes groga i vermella. Amb aquestes ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Està tallada la circulació de trens de les línies de Rodalies R13 i R14 entre les estacions de Vinaixa i la plana Picamoixons per un robatori de cable. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Precisament avui estava previst que recuperés el servei ferroviari habitual d'aquestes línies després d'unes obres. El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea Congo, una malaltia que transmeten les paparres. El pacient presenta símptomes compatibles amb la malaltia que mai s'ha detectat a Catalunya. Aquest any a Europa només s'ha confirmat un cas a Salamanca. Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo, tal com apunten algunes informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington. L'Iran retreu als Estats Units que ha incomplert els compromisos de l'alto al foc. El cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat avui a Oman per reprendre les converses. I arrenca el festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El mestre Jordi Savall, acompanyat d'una vintena de músics, ha reivindicat la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol classificada per a les semifinals del Mundial després de guanyar Bèlgica per 2-1 amb un gol de Mikel Merino al minut 88. El rival a les semifinals serà França. Avui quedarà definida l'altra semifinal que sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030.
0: I pel que fa al temps, la calor afluixa una mica.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 82%.
6: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

capaç de pensar. La casualitat, com sempre, poc oportuna, va voler que en l'any del 40è aniversari de Ràdio Arbúcies, Jordi Cornet i Montes, un dels membres de Ràdio Arbúcies més recordats, ens deixés. Tinc el cor ordenat. En Jordi no era actualment un membre actiu, però sí manteníem el contacte amb ell i sempre va ser un bon conseller en qüestions radiofòniques. Ara no detallarem la seva trajectòria, ni els serveis prestats, tampoc els mèrits. Serà la seva veu, el fil conductor en les darreres entrevistes en aquest programa durant l'any passat i en el Endavant les Atxes durant la pandèmia de 2020, que ens explicarà la seva peripècia personal amb la ràdio.

0: 00.
1: Comencem aquest senzill homenatge per escoltar l'entrevista que li van fer Anna Felipe i Fel Feixedes al voltant de la seva tasca com a col·laborador.
2: Escolta, aquesta cançó de Supercabra l'hem posada, sí. No? L'Anna l'ha posat al guió perquè avui parlem amb un col·laborador que va començar a Ràdio Arbúcies dels primers, pocs mesos després de la seva inauguració.
3: Sí, sí.
2: I tot i que han passat 35 anys, ell sempre ha estat lligat a aquesta entitat, a Ràdio Arbúcies. A més, va ser un dels impulsors del gran concert de Sopa de Cabra que es va fer a Arbúcies amb motiu del 5è aniversari de la ràdio. Parlem, molts ja ho sabreu, amb el mític i no sé quants adjectius més podríem posar, Jordi Cornet. Jordi, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
2: Com estàs? Em fa molta il·lusió sentir-te, fa molt temps que no et veig.
4: A mi també em fa moltíssima il·lusió sentir-vos. Sóc un fan vostre 100% del programa i us escolto a través d'internet des de l'Empordà.
2: Està bé.
4: Sí, i la veritat és que ens feu un servei grandíssim, el qual estem molt agraïts, suposo, no només la gent del poble, sinó la gent que vivim fora del poble, no? Sí. Perquè els que tenim vincles amb Arbúcies, doncs ens ha fet molt més fàcil aquest confinament, ens ha fet molt més molt millor i molt més alegre, no? Perquè han sigut uns moments molt difícils i sentir-vos a vosaltres doncs és com una bomba d'oxigen cada matí i la veritat que us felicito.
2: Està bé, moltes gràcies, Jordi. Escolta, sàpigues, ho vam dir el primer dia, ho vam dir el primer dia, que amb l'Anna i en Cesc, com hem tingut la iniciativa de fer això, el primer que vam fer va ser agrair a gent com tu, com l'Agustí, com en Bartu, que al llarg de tots aquests anys no heu deixat mai de creure en Ràdio Arbúcies, no? I tenim unes instal·lacions aquí que si no hagués sigut per gent com vosaltres, que d'alguna manera o altra heu anat treballant perquè això es mantingués obert i viu, hores d'ara hagués sigut impossible aquest programa. Per tant, tu ens agraeixes a nosaltres, nosaltres també t'ho agraïm a tu, el fet d'haver mantingut tot això aquí en funcionament.
3: Clar, és que Jordi, tu hi ets, ara ho dèiem a l'entradeta, des del principi pràcticament, no? És a dir, pocs mesos després que s'inaugurés la ràdio, tu ja estaves a Ràdio Arbúcies, no? Com va anar això?
4: Sí, mira, jo des que tenia 17 anys vaig assabentar, no?, que obrien una emissora aquí a Arbúcies, una cosa que em va fer moltíssima il·lusió, perquè jo era un fan de la ràdio, m'agradava molt la ràdio, m'agradava molt la música, i va ser una notícia excel·lent, no?, que un grup de joves, doncs, aquí a Arbúcies obrissi la ràdio. I, en fi, que vaig anar un dia allà, mireu, que a mi m'agradaria col·laborar, participar d'alguna manera, i em van dir, comences demà, aquest va bé, de 8 a 9 del vespre... Pobre de mi, em venia molt
3: així,
4: de nou.
3: Pim-pam.
4: Em van ensenyar res, vaig arribar mitja hora abans, em van ensenyar com funcionava tot i en mitja hora ja estava posant discos.
3: Déu-n'hi-do. Escolta, i com recordes la ràdio d'aquella època?
4: Mira, la recordo una cosa molt, molt familiar, molt recollida, amb molta gent amb ganes de fer coses, amb molta gent amb ganes de col·laborar, amb molta il·lusió i sobretot amb molt pocs recursos, no? Perquè era un poble molt petit, la ràdio arribava molt poc lluny, teníem material molt limitat, però amb això aconseguíem fer ràdio i aconseguíem sobretot un grup de gent doncs, que ens agradava tot aquest món doncs poder-hi participar i poder formar-ne part. També el que deia una mica en Quim, no?, la setmana passada, en Quim Guillamont, que la ràdio també era com un lloc de trobada, no? Vull dir, era com un lloc que no només era la ràdio en si, sinó que darrere, doncs, quan havies de quedar amb algú, quedaves a la ràdio, no? Tant si feia ràdio com si no. Venien com una família, no? Com un casal, no? Més que com una ràdio, no només.
3: I escolta, Jordi, deies ara, diu, al principi era una ràdio amb pocs recursos, però tot i això, feu 5 anys i dieu, mira, aquí... no ens estem de res i decidiu organitzar un concert ni més ni menys que amb Sopa de Cabra per celebrar el 5è aniversari de Ràdio Arbúcies.
4: Exactament.
3: Clar, com és que penseu en aquesta idea esbojarrada, suposo? No sé si fins i tot he llegit en algun lloc que hi vau haver de posar diners de la vostra butxaca.
4: Bé, diners no, diners físicament no.
3: Ah, menys mal, ja m'havia espantat.
4: Més que res un aval, no? O sigui, en aquella època no és... Avui dia, si vols organitzar alguna cosa, primer ho has de pagar i llavors et donen el servei, no? En aquell temps, doncs, hi havia la sort que no, que signaves un aval i un cop finalitzat l'espectacle o l'esdeveniment que organitzaves, llavors ho pagaves, no? El que passa, doncs, que teníem... en fi, això en principi ho va organitzar, o sigui, el que va buscar la contractació del grup i tot això va ser en Tomàs Morer, se'n va preocupar moltíssim, i cada dia sortien coses noves, no? Perquè deien, bé, va, farem el concert i contractarem Sopa de Cabra. Al cap d'uns dies ens deien, molt bé, doncs ja ho sabeu, no? Ja teniu el grup Electrogen a punt. Perdó, un grup Electrogen? Sí, ostres, 100.000 pessetes. Llavors, bueno, ja està, ja havíem de fer els cartells també teníem costaven diners, clar. Les entrades, que per cert les botigues del poble i entitats del poble ens van ajudar una miqueta també en aquest sentit, però hi havia això, no? I que cada dia sortien coses noves. Al final ens diuen, bueno, doncs ja està, tal dia, tal hora, suposo que ja teniu l'assegurança a punt.
3: Assegurança.
4: Carai.
2: Quins innocents, quins innocents.
4: Si plou, nosaltres cobrem igual. I aquí ja va ser quan vam dir, ui, això fa una mica de por, no? De que ja si sortirà bé o no sortirà bé. Teníem tanta il·lusió i estàvem tan entregats i hi havia tants col·laboradors a la ràdio que ho donaven tot de si, que estàvem convençudíssims de que sortiria bé això, no? Però, esclar, l'aval el vam haver de signar, doncs, els quatre que més ens movíem eren en Tomàs Morent, Jordi Soler, Manel Canaleta i jo, que vàrem signar, i era una responsabilitat de que si no sortia bé,
2: sí,
4: el pressupost eren 6.000 euros, vull dir que un milió de pessetes de l'època, no?
3: Imagina't.
4: Sí,
3: i va anar bé, per això.
4: Era un risc, sí, però va anar molt bé, molt. Van venir prop de 3.000 persones, van col·lapsar el poble i tothom va estar molt content i ja dic, vam tenir sort doncs, de tots aquests col·laboradors que no érem només els que organitzàvem, sinó tota la gent que col·laboràvem la ràdio que s'hi va entregar al 100% i va fer que això fos possible.
2: Jo el recordo perfectament el concert, que vam disfrutar molt. Ara mentre parlaves pensava, Jordi, tu quins tipus de programes feies? Que a Ràdio Arbúcies en vas fer molts.
4: Sí. Jo feia una mica de tot, però jo el que més feia eren programes musicals. Jo feia molt Ràdio Fórmula, jo intentava comportar els 40 principals a l'Arbocienc, no? Més o menys això, feia un programa que es deia Els 15 més picants, que era una llista d'èxits. Les llistes d'èxits en principi no les fèiem, però les discogràfiques ens donaven discos i a canvi de donar-nos discos de promoció ens exigien que féssim cada setmana una llista d'èxits i que evidentment hi poséssim els temes que ells publicaven. No?
3: Com ha canviat la cosa?
4: Sí. I a partir d'aquí doncs va ser com vam posar... Jo feia la llista d'èxits, la presentava els dissabtes a la tarda i la gent trucava, votava i bé, passaven bé.
2: Saps, Jordi, fins ara el nostre tècnic era en Cesc Camps, ell ja comença a treballar, vindrà un cop per setmana, de moment és l'Agustí Rovira, que també em fa de guionista, perquè m'ha dit, pregunta-li a en Jordi per un tal Manolo.
4: Sí, en Manolo. Sí, bueno, l'Agustí no és que hagi col·laborat amb la ràdio, és que ha viscut literalment a la ràdio.
2: L'Agustí és la ràdio.
4: L'Agustí ha estat més temps a la ràdio que a casa seva, pràcticament, eh? Vull dir que... Sí.
3: Qui era aquest, en Manolo?
4: En Manolo, ara us explico en Manolo. En Manolo, al finals dels anys 2002, si no mal no recordo, sí, al voltant del 2002, la ràdio pràcticament era només un... va baixar molt el nombre de col·laboradors i pràcticament només emetíem a nivell de formació pròpia els plens municipals i la resta de les hores, les 24 hores del dia, fèiem com de repetidor de Com Ràdio, no? Llavors, l'Agustí i jo vam tenir la idea de tornar a impulsar, no?, la ràdio, de tornar a impulsar promoció local i moure-ho tot una miqueta. I per el primer pas, doncs, jo vaig tenir la idea de muntar un ordinador, fer un programet que posava música les 24 hores del dia en rotació, i mica a mica, inclús a través d'aquell programet, anàvem introduint programes gravats i
3: una mica de programació pròpia. I aquest ordinador tenia nom? És que m'ho estic tement.
4: I el programa aquest li dèiem en Manolo.
3: Ara!
4: Perquè el que treballava a la ràdio era en Manolo. Manolo era l'ordinador, i l'ordinador estava tancat en un armari.
1: I en plena celebració dels 40 anys de Ràdio Rússies vam tenir l'oportunitat d'escoltar-lo en una extensa xerrada, poc abans de que ens deixés. Un bon recull de la seva vida en aquesta emissora.

0: voltes amb els 40 anys de Ràdio Arbúcies recuperem moments de ràdio, sobretot dels inicis quan tot estava per fer. Avui parlarem amb Jordi Cornet, no va ser dels fundadors, però va aportar, vaja, el seu carisma i va fer una mica de tot, especialment coses relacionades amb la radiofórmula, i va ser dels que va sortir d'Arbúcies i va col·laborar amb d'altres emissores. Saludem amb en Jordi, que el tenim a la distància, via telefònica. Bon dia, Jordi, com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia, Jordi. Molt bé, espero que vosaltres també, i encantat de saludar l'equip d'amics i residents de Ràdio Arbúcies, un programa que, per cert, us escolto molt.
0: Comencem pel principi, que és com vas entrar a la ràdio? Què és el que et va empènyer a ficar-te a fer ràdio?
1: Doncs corria l'any 85 i estàvem pràcticament a la meitat dels anys 80, i jo ja d'anys abans m'agradava moltíssim la ràdio i sobretot m'agradava moltíssim la música, i principalment la FM, que en deien, perquè abans hi havia una mitja, i FM, una mitja, era més ràdio parlada i FM era més ràdio musical, no? I llavors jo estava enganxat a la freqüència modulada i sobretot estava enganxat moltíssim. M'agradava moltíssim un programa que es deia Els Musicals i que el feia l'Albert Malla, que és un grandíssim locutor, que ara podem escoltar en el programa El Cocodril Club,
0: sí,
1: també
0: sí,
1: aquí a Ràdio Arbúcies, el diumenge al matí.
0: I tant.
1: I en fi, jo estava, vull dir, m'agradava moltíssim, no, la ràdio, i bueno, jo estava un dia a casa, bueno, no a casa, no, en una bodega que teníem a casa, i es va presentar en Pere Garriga, i que és la Batlle d'Arbúcies,
0: sí.
1: I ja va venir a comprar, sí. I...
0: ja vam parlar, sí, amb ell, sí. Ja ens va explicar la seva experiència també.
1: També, sí, sí. Doncs ell estava, o sigui, ell i una colla havien muntat el que era Ràdio Arbúcies, jo estava muntant, i començaven a haver-hi programes, i recordo que li vaig dir: ostres, m'he enterat això, que esteu muntant Ràdio Arbúcies, i que a mi aquest món m'agrada molt. I de la manera que és en Pere, de seguida em va dir: doncs mira, si vols fer un programa, tinc un forat els dimecres de 9 a 10 del vespre. I així va ser, així
0: mateix.
1: Vull dir...
0: Dit i fet.
1: Sí. Dit i fet. I va, vine una hora abans, t'ensenyaran una miqueta com funciona, i tu mateix. I sí, aquell dimecres m'hi vaig presentar. Abans meu hi havia, crec que hi havia en David Salvans, que en Pau descansi, que em va ensenyar una miqueta com funcionava tot, i res, i vaig començar a posar un programa de música d'actualitat, posant discos, presentant-los, i al principi amb molta vergonya, perquè no havia tocat mai era la primera vegada a la meva vida que parlava amb un micròfon, i tenia pràcticament 16-17 anys, com a molt.
0: I gent que t'escoltava des de casa.
1: I gent que escoltava des de casa, exacte. Però, bueno, li vaig agafar el gust, i m'ho vaig passar molt i molt bé, i vaig estar una temporada, doncs, fent aquest programa, que ja no recordo quin nom tenia, però que recordo que era un programa musical que presentava les novetats musicals del moment, que inclús portava música de casa, i que durant aquella hora, doncs, la feia una miqueta meva i la compartia amb tota l'audiència. I així es va anar, així es vaig començar.
0: El tema és que, clar, en aquell moment, o sigui, vas començar, quin any devia ser? Al finals del 85, potser?
1: Sí, jo crec que era finals de l'octubre del 85, si mal no recordo. Sí, tampoc podria errar més o menys uns mesos, però la cosa anava per aquí, perquè sé que en el 86 vaig anar a la mili, i sé que quan tornava, que estava a Sant Climent fent l'instrucció, quan tornava els caps de setmana, jo el primer que feia era anar-me'n a la ràdio el dissabte al matí, perquè també feia el control de som, un programa que hi havia un programa així una mica magazine, i recordo, doncs, que ja anava a la ràdio, no? Que amb 17 anys ja anava a la ràdio, o sigui, ja havia començat mesos o un any abans, pràcticament. Vull dir que la cosa es movia per aquell temps.
0: O sigui, et va enganxar que vas entrar a la ràdio i pràcticament ja vas tenir que deixar-ho o mig deixar-ho per culpa de l'Emili.
1: Sí, però com que estava de voluntari aquí a la Creu Roja, llavors tenia una setmana de festa, una setmana de guàrdia, la setmana de festa me la passava o sigui, els caps de setmana de festa me els passava a la ràdio. Vull dir que tampoc no va ser deixar-la, sinó espaiar una mica les col·laboracions i els programes, però vaig ser aquí, sí.
0: I és que fent Ràdio Fórmula has de tenir discos. No sé com us ho fèieu en aquella primera època, perquè sé que després doncs, sí, ja es va organitzar gent anar a buscar discos a les discogràfiques a Barcelona, però en aquell
1: exactament,
0: moment no sé com portaves tu discos de casa, potser, o com ho feies.
1: O sigui, la ràdio tenia un pressupost molt ajustat i ja hi havia discos, però potser no hi havia tot el que hi havia d'haver. Llavors, entre el que hi havia a la ràdio i jo, com que m'agradava molt la música, comprava moltíssims discos i molts els portava de casa. I entre el que hi havia a la ràdio i el que portava jo de casa, doncs ja donava per fer programes de música, no? Això al principi. Llavors, a la que ja vam saber una miqueta més, va entrar en Tomàs Morer de director de l'emissora, i ell doncs anava, o sigui, va contactar amb les discogràfiques, perquè sabíem que les discogràfiques donaven discos a les emissores perquè promocionéssim la seva música, i va ser doncs aquella època, ja ens anem a l'any 89, 88, 89, principis dels 90, doncs ja que en Tomàs anava cada setmana a fer la ruta per totes les discogràfiques cada dijous, o sigui, els dimecres citaven a les emissores comercials i els dijous a les emissores locals, i en Tomàs, i jo també hi havia anat alguna vegada, però ell, com que estava a Girona per estudis, doncs cada setmana ell anava a buscar totes les novetats que sortien de tots els segells discogràfics, i teníem música aquí a la ràdio, doncs que ja pràcticament no havíem de comprar res perquè les discogràfiques ens ho facilitaven tot, no? El que en aquella època doncs va passar és que les discogràfiques, a canvi de donar-nos discos, ens exigien doncs, o els agradava que tinguéssim una llista d'èxits.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí doncs el meu programa doncs potser va canviar una miqueta i va passar de ser la ràdio fórmula de presentar música només, sinó a muntar una llista d'èxits i d'anar presentant les cançons una a una, de les posicions que estaven a la llista, els que pujaven, els que baixaven, els que sortien, els que entraven, i fer-lo així una mica més dinàmic i fer un programa potser més en cara i ulls, no?
0: Uh-huh. Això va ser...
1: Perdó.
0: No, això va ser la manera d'imitar una mica el que feien els 40 principals, no? Potser?
1: Sí, també una miqueta, sí, una miqueta, sí, però ja dic, va venir una mica motivat pel fet d'aquesta exigència que ens feien les companyies discogràfiques, sobretot les multinacionals, doncs pràcticament ho exigien, i les més petitones doncs els agradava que féssim això, no? Mm-hmm. I així ho vam fer, sí, i vaig començar a fer un principi d'un programa de 15 cançons, que en dèiem els 15 més picants, i llavors ho vam anar ampliant a 25 i fins i tot fins a 50, no? Que llavors estar a la ràdio fer un programa de 2 hores amb 50 discos, doncs ja tenia, ja costava una miqueta més, no?
0: Sí,
1: ja requeria
0: ja
1: era una mica més d'habilitat.
0: Ja era una feineta,
1: sí, exactament, que el difícil era quan al final del programa havies de fer un repàs als 50 discos, i llavors havies de posar 50 discos en 15 minuts.
0: I a més amb els mitjans que hi havia llavors, que es feia tot amb els plats de disc normal, que no hi havien...
1: Exacte.
0: No teníem gaires mitjans, o això, o tu gravaves amb una cinta de caset i ho duies als talls que hi ha gravats de casa, perquè si no, no sé com...
1: Sí, no, res, sí, al final ho feies, no? Vull dir, no sé d'on te sortia les mans, però amb 2 plats i 50 discos i una cinta de caset de mode auxiliar ens en sortíem, eh? Vull dir que sí. La sort que aquí doncs no teníem massa publicitat, per no dir poquíssima, i això, doncs, també vulguis o no, et donava temps per fer altres malabarismes, no? Perquè quan ja estàs en una emissora comercial i a més tens publicitat, la cosa canvia una miqueta i ja aquí ja haguéssim necessitat una altra ajuda, necessitéssim més mans.
2: Sintonitzes Ràdio Arbúcies FM 101 Estèreo, emissora municipal d'Arbúcies. Ràdio.
0: També s'ha de dir que les emissores comercials, i si en cas ara hi entrarem, també tenien més mitjans, no? Tenien més equipament per poder fer totes aquestes virgueries.
1: Sí, jo l'any 88-89, que també curiosament, igual que aquí en Pere Garriga havia estat aquí a la ràdio com a cap de programes i em va facilitar, doncs, poder-hi formar part, ell l'any 89-90, ell estava a Ràdio Marina de treballant d'informatius, i allà es va assabentar, doncs, que els hi faltava algú pel cap de setmana i m'ho va oferir Jordi, guita, t'agradaria anar els caps de setmana? I clar, escolta, anar amb una ràdio així gran, doncs tu diràs, escolta,
0: sí,
1: jo
0: Ràdio Marina, tu,
1: no?
0: Sí,
1: clar, i sí, i allà doncs feia més o menys el que feia aquí Ràdio Arbúcies, però allà ja era més, o sigui, allà vulguis o no, encara que tinguessin més mitjans, en vez de cintes treballaven en cartutxeres que elles soles es rebobinaven i posaves el cartutxo, ja entrava la falca i sola es parava i rebobinava, uh-huh. I es tornava a posar al punt de partida, però és clar, allà hi havia un catàleg comercial, un guió comercial de centenars de falques que havies de posar durant cada hora,
0: que
1: no et podia saltar ni el minut ni el segon, o sigui, allà havies d'estar molt, molt i molt pendent, perquè, és clar, la gent també pagava molts diners i volia sentir els seus anuncis i volia sentir-los alhora, doncs, que es havien compromès. Uh-huh. I, esclar, ja anava combinant la música amb les falques, allà sí que era la típica radiofórmula, no? Allà també es costava molt més fer lo dels 25 o dels 50 discos, sí, en un quart d'hora, eh? Sí, sí.
0: Complicadet ho era. De totes maneres, és clar, aquesta no va ser l'única experiència que vas tenir a nivell comercial amb les emissores més emissores comercials més grans a fora d'Arbúcies, sinó que potser abans vas fer un concurs dels 40 principals que buscaven locutors de Ràdio Fórmula i amb això, doncs, vas aconseguir entrar una temporada a Ràdio Girona.
1: Bueno, no vaig acabar de treballar, m'ho van oferir però no vaig entrar-hi, o sigui, sí que és veritat que vaig participar, crec que l'any 89 o també finals del 80 també, o potser aquí, mira, ara no aquí ja era, ben entrat als 90, posem-hi l'any 90, que la cadena SER feia un concurs de discjòqueis de ràdio i només havies de presentar una maqueta, que la vaig presentar, però jo realment no volia guanyar, jo volia quedar segon, perquè li donaven un lot grandiós de discos al segon i al tercer, i al primer, vaja, li oferia l'oportunitat de treballar a ràdio en els 40 principals, no? I jo vaig enviar la cinta i llavors jo treballava per l'empresa, jo sóc informàtic i a l'empresa que treballava em van enviar a Madrid. Sí. I jo un cap de setmana aquí vaig fer la cinta, la vaig enviar i ja ni me'n vaig recordar més. I quan estava a Madrid, un dia em truca la meva àvia i em diu: Jordi, t'ha trucat un senyor que diu que és de Ràdio Girona, que vol que el truquis. I vaig trucar i em va dir, doncs, escolta, mira, que hem escoltat la maqueta, que ens ha agradat i que ens agradaria, doncs, que vinguessis a treballar aquí amb nosaltres, no? Però vaja, jo llavors estava a Madrid,
0: sí,
1: treballava,
0: sí, sí,
1: a Madrid,
0: sí, sí, sí,
1: sí. I esclar, era un contracte el que tenia, ja portava molt temps treballant amb aquesta empresa, era una feina estable, quan és clar, això de la ràdio ja era una cosa, doncs, potser una feina menys estable o clar, no sé, veia que en aquell moment no podia ser, no? En aquell moment no podia ser, i em va saber molt greu, no? Però els hi vaig haver de dir, no, mira, és que resulta, doncs, això, que treballo a una empresa de Girona, però m'han enviat a Madrid, ara sóc a Madrid, i bueno,
0: sí,
1: i
0: que va acabar així. Vas tenir l'oportunitat, però que és coses d'aquelles que passen a la vida, que tu ja estàs en un camí professional, i quan et apareix l'oportunitat de fer allò que potser també t'hauria agradat de fer, doncs no va poder ser.
1: Correcte, sí. Em feia il·lusió i em va agradar, no? Em va agradar, doncs, que em triessin, i això, doncs, per mi ja va ser un reconeixement, no? Uh-huh. Però no vaig arribar a treballar en els 40, igual que Ràdio Marina sí que hi vaig estar un parell d'anys. I també per qüestions, doncs, clar, Ràdio Marina feia caps de setmana i feia una cosa que era la nit del dissabte al diumenge, o sigui, entrava a la una de la nit de dissabte,
0: sí,
1: i marxava a les 9 del matí del diumenge.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Que si no t'ho paguen molt bé, dius, home, una temporada ho pots fer,
1: clar,
0: però les matinades amb aquests horaris, dius, home...
1: Clar. Sí. I també ho vaig acabar deixant per això, no? Però vaja, vaig aprendre moltíssim a Ràdio Marina i em va agradar molt, vaig conèixer gent extraordinària, gent molt maca, i no sé, va ser una experiència molt bonica, tot plegat. Sí.
3: En FM i amb Estereo.
0: Sí. I durant molts anys la teva veu ha estat la imatge de l'emissora en molts indicatius en aquests anys, i encara a hores d'ara encara se'n posa algun. Malgrat no ens has deixat mai del tot, no has pensat mai a tornar a fer ràdio activament?
1: Aviam, ara a mi el que m'agradava de la ràdio d'estar a l'emissora, de tenir aquest contacte proper amb la gent, ja no només de la gent que ens escolta, sinó la gent que estava per l'emissora,
0: sí.
1: O sigui, tot això, clar, ara és molt diferent, perquè vulguis o no, clar, jo treballo fora, jo si fes alguna cosa a l'emissora hauria de gravar-ho aquí, i jo no em sentiria tan bé, doncs, com gravant un programa a casa, encara que després s'emetés per la ràdio, s'emetés per internet. A mi el que m'agrada és ser allà, saps?
0: Sí.
1: I això és ara, doncs, que no ho puc fer, que no ho descarto, que igual, escolta, la vida va moltes voltes, però també ja tinc una edat i ja no és el mateix que quan era jove, no? I penso que ara el futur és més de la ràdio parlada, dels podcasts, de tot això, que no pas de la ràdio musical. Abans la ràdio musical hi era perquè no hi havia altra manera de donar a conèixer música. Vull dir, no hi havia internet, no hi havia Spotify, no hi havia tot el que hi ha ara, perquè es doni a conèixer música nova, no? Grups nous. Abans, si no era la ràdio, no hi havia manera de que donéssim a conèixer aquesta música. Clar, ara la ràdio com a dinamitzador musical, doncs ha baixat molt, no?, la seva potència, la seva capacitat, no?
0: Sí, de mobilitzar i de moure, sí.
1: Uh-huh. Exacte, i ja no és el mateix, ja no és el mateix, no? Uh-huh. Però bueno, mai se sap.
0: Molt bé, Jordi, doncs, home, al final hem fet un bon repàs de tota la història de l'emissora, sobretot aquests anys més complicats, i res,
1: i
0: doncs agrair-te aquesta estona de conversa, també de fer recordatori, memòria de tots aquests anys de trajectòria. I res, ja saps, de dues maneres encara avui en dia tenim a la llista de col·laboradors.
4: Sóc capaç de pensar.
0: Només podem dir gràcies, Jordi, allà on siguis. Et trobarem a faltar, però encara tindrem la teva veu, que ens dirà coses com això.
5: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.

0: Fets i Llei, amb Jordi Masnou.
1: Doncs anem per fer un altre Fets i Llei, l'últim Fets i Llei d'aquesta temporada, i saludem el seu titular, Jordi Masnou.
2: Que ja pensava que era el suplent, ara.
1: No, ara estava pensant en Xavi Soler, el del temps, que abans ha passat per aquí i se'm creuen els cables, no? És que això ja és perquè estem allò a final de temporada i ja se'm barregen els col·laboradors.
2: Cap
1: ja sabeu, ja, Jordi Masnou, el nostre advocat, que ens porta aquesta secció, tal com dèiem, Fets i Llei, on fem un repàs a diferents casuístiques legals, que bé, doncs mira, sempre està bé d'estar al dia. Perquè quan, el dia que ens trobem en la malaurada situació de trobar-nos en algun cas d'aquests, doncs mira, almenys haurem sentit tocar campanes i ens hi podrem enfrontar amb més seguretat.
2: Doncs, escolta'm, perdona, Jordi, que taia.
1: Sí, sí.
2: La malaurada situació.
1: O benaurada.
2: A veure,
1: si es posa en mans de professionals com tu.
2: Una vegada em va trucar un i em va dir, escolta'm, m'ha tocat la primitiva, com ho he de fer?
1: Va, això també és veritat. De vegades els advocats estan per les verdes però també per les madures, no? O al revés. Vull dir, coses dolentes o coses bones, no? Sempre veiem amb el tema legal sempre veiem l'ampolla mig buida, no mig plena. I ara mirarem això que dèiem, l'ampolla mig plena, mig buida. Hi haurà casos que són en un sentit i uns altres en un altre. I comencem per un de dos pares que és que estan divorciats i amb el rotllo perquè fan coses rares amb les fotos dels seus fills a les xarxes, no? Hi ha com una disputa.
2: Sí, bé, saps que ara evidentment està tot molt, molt, molt de moda. Tot el que no està a Instagram o no, Facebook o qualsevol d'aquestes altres xarxes sembla que no existeixi, que no visqui, que no pugui presumir de la seva vida. I, de fet, també ens trobem, i ara a l'època estival, per exemple, segur que ens hem trobat moltes vegades, si autoritzem que les imatges dels nostres fills en els casals, en els casalets, en qualsevol cosa, en les colònies, podem... Doncs, escolta'm, què passa si un pare diu que sí i l'altre diu que no?
1: Sí, perquè a vegades no es poden consensuar totes aquestes coses, no? En el temps en què tu tens els fills, doncs veig el seu tutor legal, el seu primogènit, i és clar, li has d'autoritzar o no en aquell moment, no? O no estaràs consensuant-ho tot, no? Potser.
2: I bàsicament el que ens ve dir aquesta sentència avui és una cosa molt senzilla i bastant de sentit comú. I dir, escolta'm una cosa. Evidentment, si estem parlant d'algun tipus d'imatge que ja se surt del normal, no, però les imatges normals i corrents, els dos pares han de poder decidir, els dos pares han de poder posar-se d'acord i estar d'acord tots dos en poder-ho publicar. Però aquest cas en concret, què tenia d'especial? Doncs resulta que hi havia un pare que només se'n recordava de fer de pare segons amb quines coses, però no amb totes les seves obligacions que comporta. Quan dic pare, és pare o mare, és igual, eh?
1: Sí, sí,
2: em refereixo...
1: No, un dels dos.
2: Un dels dos, d'acord, no exercia com a tal. I, de fet, la pàtria potestat, ja no dic la guàrdia i custòdia, la pàtria potestat, aquesta obligació envers els menors només l'exercia realment un dels dos. I el que va dir el tribunal és, escolta'm una cosa, si aquí només n'hi ha un que està, com deies abans, per les verdes i les madures, doncs aquest serà el que decidirà, el que considera millor pel nano, i també en aquests aspectes moderns o actuals a dia d'avui, que són el de les publicacions a les xarxes. Si fos una família, amb tot el respecte, si em permets, normal, de que tant pare com mare o amb dos progenitors, posem-li el sexe que tu vulguis, amb dos progenitors estan a atendre les obligacions envers els fills, doncs tots dos decidiran. Però si només n'hi ha un que dona el callo, aquest és el que li toca decidir.
1: I al final, potser transcendint la justícia o el que obliga legalment la jurisprudència, potser els pares el que han de fer és posar-se d'acord i mirar de ser conscients de que tenen entre mans uns fills, no? I això costa a vegades, no? Arribats a aquest extrem...
2: Clar, és que al final, clar, si tu tens de fill en la minya mal i publicar-ho a les xarxes es tradueix en una compensació econòmica, podem entrar a discutir. Però al final, si ja no ets capaç d'entendre't per unes fotos innocues del teu fill a les xarxes, potser és que hi ha un problema més de fons al respecte.
1: I canviem de temàtica. Ara ens anem als famosos acomiadaments, que de vegades són procedents, a vegades són improcedents. I en aquest cas s'ha donat la raó a l'empresa, que és una coneguda xarxa de supermercats, que em sembla que venen també coses de bricolatge i això.
2: Sí, comença surta... Palela, després sí. Parí, Perdé
1: sí,
2: i Palela.
1: Sí, sí, sí, que surt sí, sí. un senyor forçut a vegades anunciant les seves màquines. Què els hi va passar amb aquesta gent?
2: Bé, que tenien una treballadora, doncs, que resulta que segurament en el supermercat no venien rellotges, i llavors què va passar? Que no arribava puntual a la feina.
1: Ostres.
2: Clar, i aquestes coses, evidentment, a més ara, més encara, quan hi ha el tema del registre horari i tot plegat, en quedava constància de tot, d'acord? Per posar dos exemples, un dia havia d'entrar a 3:15 i va arribar doncs, a 6:15, i un altre dia havia d'arribar a entrar a 6:00 a.m. i va entrar a 9:45 a.m. Clar, no és que arribés tard, és que a més va arribar tard, no ho va justificar ni abans ni després.
1: Era una cosa reiterada, i com que ara, avui en dia, hi ha aquest control horari d'entrada i sortida, que per una banda apreten molt les empreses perquè portin aquest control, però és clar, això és una arma de doble tall, no? No és només per l'empresa, sinó també és una obligació pel treballador.
2: Exacte, però clar, a més hi ha una altra cosa a tenir en compte, per bé o per mal, i no estic defensant a l'empresa, però per bé o per mal, clar, aquí doncs, es creen uns torns, un de treballadors, una sèrie de rodes, en aquest sentit, clar, si el que entra a 6:00 a.m. ja ha de reposar, ja ha d'obrir i tal i qual, entra realment a 9:45, això es descol·loca, i els que venen després no poden fer la seva feina, els torns es trenquen...
1: Sí, al final és més... una falta de respecte als companys.
2: També. I llavors què va passar? Doncs que evidentment li van obrir un expedient disciplinari i el van acabar acomiadant per un acomiadament objectiu que el jutge et va estimar. Què va reclamar la treballadora? La treballadora va considerar que es veu que, com que darrere fons, ella, a part del tema de no tenir rellotge, a més, resulta que tenia un problema de salut, val? Va intentar justificar que l'empresa havia muntat tot aquest expedient d'acomiadament disciplinari per un tema d'estalviar-se doncs, els prejudicis d'una baixa llarga, d'un tema de no poder-la acomiadar, per una sèrie de coses. I el jutjat va dir, és veritat, si haguessin anat per aquí segurament hauries tingut raó, perquè tu tens una base en aquest sentit, però clar, se t'ha obert un expedient perquè és un fet objectiu, que tu has arribat tard, que no ho has justificat, que has fet anar malament a l'empresa i a la resta de treballadors, i per tant aquest acomiadament és correcte, és objectiu, i no hi ha res a fer.
1: Clar, és que no va... Si no va justificar que tot això era causa d'aquest problema de salut, doncs, noi, al final...
2: El dret laboral, i tots els drets, però el dret laboral és un dret que, entre altres coses, és molt formal. La carta d'acomiadament, els motius, l'expedient, i en aquest cas s'havia complert tot correctament.
1: I en aquests dies, una de les coses que es troben més a faltar, si es no es té o si es té es disfruta més, és l'aire condicionat. Però és clar, a vegades instal·lar aires acondicionats en comunitats de propietaris doncs té els seus intríngulis si es fa sense haver-ho consensuat mínimament amb la comunitat de propietaris, no? I aquí tenim un cas d'una instal·lació que semblava que estava bé però que no es va fer prou bé.
2: Sí, aquí hi havia un edifici que tots els veïns, d'acord, tenien l'aire condicionat, és a dir, perdó, aquí hi havia un edifici que els estatuts permetien diferents opcions a l'hora d'instal·lar els aires acondicionats, d'acord? Al balcó, d'una manera determinada, penjat a la façana, a determinades espais diferents, val. Què passa? Que tots els veïns tenien l'aire condicionat instal·lat de la mateixa manera, i n'hi havia un que no el tenia, i quan va decidir instal·lar el seu, ho va fer d'una altra manera. Una altra manera que estava dintre de les opcions que permetien els estatuts. Però, primer, que no era com els altres, però segon, més important, no era el menys molest o menys perjudicial. Què vull dir? Doncs que tots sabem que, a part de la part estètica, també hi ha una part de l'aigua que deixa anar, els aires calents que deixen anar, que poden afectar el veí o el de sota o el de dalt, i en aquest cas, d'acord, el que s'intentava era primar el menys molest possible per la resta de veïns de l'edifici. Aquest no ho va acceptar. Què passa? Que la Junta va acordar requerir-lo perquè ho traiés, ell va impugnar l'acord de Junta, i el jutjat ha donat la raó a la Junta i dir, escolti'm senyor, vostè ho ha fet dintre dels permesos, però també la seva obligació per un deure de convivència, una relació de veïnatge, el fer-ho de la manera menys molesta possible. Això és com el tema de les servituds. Tu pots tenir dret a una servitud de pas per poder accedir a la via pública a algun lloc, però sempre s'intenta que sigui el menys molest possible. Doncs això és el mateix. I en aquest cas han donat la raó a la comunitat de propietaris i els han dit, escolti'm, posi-ho com els altres, que és el que menys molesta i està consensuada en aquest sentit.
1: Malgrat que sembla que s'hagi... Però ja estem amb allò. Malgrat que sembla que està bé d'acord amb la llei, però es va per la via ràpida, o simplement potser perquè no hi ha bon rotllo o els motius que siguin, i llavors, esclar, derivem amb els jutjats donant-los feina per dirimir aquestes qüestions.
2: Bé, és una mica el que dèiem en el primer tema, Jordi, també, que, escolta'm, el sentit comú també l'hauríem de fer servir de tant en tant.
1: Sí, però a vegades és interpretable i hi ha gent que té el sentit comú girat al revés. Molt bé, i acabarem amb una qüestió més relacionada amb la fauna, amb els coloms o rates, perquè és clar, quan s'acumulen molts coloms, encara que sigui la casa d'un particular, doncs també engendra un problema gros.
2: Aquí tenim un altre edifici, no és el mateix dels aires acondicionats, és un altre, diguem que és el veí del costat, doncs és un altre edifici en què el dels baixos tenia allà una colònia de coloms. Una colònia de coloms sobre la qual, doncs, colom cria colom, colom cria colom, i això realment és un problema. Però no és només un problema de... No, només és un problema de les molèsties, dels crits, del volar, de les plomes, de l'olor. És que, a més, d'acord, són rates voladores, en certa manera. El que vull dir és que va crear una sèrie de bactèries, va ser un programa de problema. I els veïns van començar a tenir problemes de dermatitis i problemes a la pell.
1: Problemes de salut.
2: I constatats, d'acord. Llavors, això, a més, es va denunciar amb el sentit de que es va requerir en el veí formalment per part de la comunitat que cessés, o que, no que cessés, que actués,
1: que ordenés una mica tota aquesta colònia.
2: També es va requerir a través de l'Ajuntament perquè actués al respecte, se'n va fer cas omís i finalment van decidir portar-lo al jutjat, i el jutjat ha obligat al veí que no respectava, doncs, els altres veïns, evidentment actuar per treure la colònia de coloms, a més, indemnitzar les lesions que tenien els veïns afectats per aquestes malalties, i a més un dany moral, perquè això comportava un mal viure, d'acord? Per tant, la seva falta d'acció, la seva falta d'empatia amb la resta de veïns li ha sortit molt cara.
1: Doncs bé, un altre cas. Sempre en el fons hi ha aquesta mala relació o aquest hermetisme de certa gent que vol actuar pel seu compte, i malgrat doncs perjudiquin els altres, doncs tiren pel dret i van fent. I hem d'acabar amb la justícia, que ha de dirimir sobre aquestes qüestions. I amb aquests quatre temes
2: acabem la temporada,
1: Jordi. Encantats de que ens hagis acompanyat, doncs, tota aquesta 18a temporada de l'Amics i Residents, doncs puntualment a portar, doncs, el teu granet de sorra amb totes aquestes qüestions de jurisprudència. I si, doncs, trobes a bé continuar la pròxima, doncs t'esperem aquí a Ràdio Arbúcies.
2: Pues jo molt agraït, saps que podeu comptar amb mi pel que faci falta, i a disposar.
1: Doncs moltes bones vacances, que els advocats també tenen ganes de fer festa de tant en tant, no? Si és que en poden fer.
2: Si ens deixen, sí.
1: Esperem que no hi hagin gaires casos i puguis prendre el sol una mica.
2: Gràcies.
1: Vinga.

Amics i residents és obra de tot un seguit de gent que amb constància donen part del seu temps personal a fer-ho possible. Gràcies a Anna García, Joaquim Arimany, Manel Canaleta, Carles Carbonell, Nelson Paz, David Merino i a Ricardo Mejía, com a col·laboradors fidels que no fallen mai. També a l'Edmond Montsant i al Cesc Camps, que ens han ajudat puntualment.

Agustí Rovira, incombustible a la part tècnica, resolent els imprevistos i les avaries. A Joaquim Rivera, sempre preparat per ajudar en les qüestions informàtiques i materials. I un servidor, Jordi Soler, coordinant tot plegat i elaborant els guions que, en la seva bogeria per fer un producte de ràdio digne i propera, espera que tot aquest esforç hagi fet que algú a casa seva s'ho passi bé, almenys una estoneta. Si ha estat així, ens donem per satisfets. Ara podem dir allò que diem sempre. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I també al WhatsApp de Ràdio Arbúcies, amb un text o una nota de veu breu, al telèfon 603-487-129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Fins al setembre, salut a tothom i molt bon estiu! I en nom de tots, va per tu, Jordi.

Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista. Una llista que fa tot just unes setmanes vam deixar les mans de Doctor Prats a la primera posició. Amb Energia va ser la cançó que va ocupar la primera posició a l'edició 700, una edició molt especial que vam fer la setmana passada. Avui, llista normal, que ens portarà quatre novetats entre les 40 posicions, les quatre cançons que deixen de ser aspirant i que entren. I també tres novetats a la categoria dels aspirants, avui en presentació dels nous senzills de U2, de Madonna i també de Hugel, amb Ultranate. Per tant, molta feina a fer en dues hores. Comencem el repàs amb Rosalía. Som-hi!

La Perla és una de les més veteranes. Avui cau fins la número 40, la cançó de Rosalia, que cau un lloc. A la 39 hi tenim la primera de les 4 entrades. Se l'emporta Dani Sixiskit. Després d'unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants, entren amb això que es diu que s'aturi el temps.

0: La coneixes de sobres. Rey és el rècord de permanència en aquests moments per aquest Where Is My Husband. Manté posició després de 41 setmanes amb nosaltres. A la 37, la segona entrada per una cançó que està triomfant moltíssim en aquests moments. Parlem de Petitoa, la nova cançó d'Anna Mena, col·laboració amb Lola Índigo.
1: Número 37. Aquesta cançó...

0: Fem des de la 35, dues avall. A la 34, doncs mira, tercera entrada, les tenim totes molt juntetes. Aquestes tres, en tenim una que estarà molt més amunt. Però també a la 34 posem la cançó per aquest estiu que ens presenten Banda Neon al costat de Buos i de Mont DJ. Això es diu El Ventilador, que falta fa aquests dies.
1: Aquesta cançó...

Bona pujada per Soc un Bohemio. Un dia qualsevol d'agost va entrar fa tots una setmana i ja el tenim a la 33. N'ha sumat 7 de cop. És una de les pujades més importants de la setmana, però no la que més. També puja De quina manera Flashy Ice Cream. També van entrar fa 7 dies amb això que es diu Imagina. 5 amunt. Número 32.

L'Alfred Garcia, el tenim situat des de la 30, un artista mimat aquí a la primera llista amb totes les seves cançons, aquesta. Es diu Vine a buscar, és la seva proposta estiuenca i en suma 4. De seguida a la 29, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè tots us fa una setmana et vam presentar. I a Rings, la nova cançó de Malcolm Todd, que és tot un èxit viral. Bé nova, és una cançó que té 2 anys, però ara s'ha fet viral gràcies a plataformes com TikTok. La tenim una setmana més com a aspirant. Veurem si la setmana vinent serà ja la

0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana
1: a la primera llista.
2: Número 28.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

graciosa cançó d'Ivan Herzog, des de lluny segueix escalant posicions. Després de 5 setmanes està a la 28, a la 27 baixada per Lady Gaga i Doechii amb aquest Renou.

Pujada per Buhos, al costat de l'Eire Martínez, Noia Plavés, la seva proposta també per aquest estiu, tot i que Buhos també n'ha estrenat avui a la llista. El ventilador al costat de Banda Neon des de la 34. A la 26 hem tingut aquesta, Noia Plavé. I a la 25, la baixada de la Ludwig Van. Això és

Maroon 5 continuen escalant posicions, els tenim des de la 24, Heroin, cinquena setmana per aquesta cançó i en puja 4. A la 23 hi tenim la quarta entrada aquesta setmana a la primera llista, una quarta entrada que s'emporta Olivia Rodrigo, que tindrà l'honor de tenir 3 cançons a dins la llista. L'escoltarem amb Drop Dead, també amb The Cure, i ara la tenim amb aquest Stupid Song, que ja està en número 1 global, també a tot el país, a l'Europa, està en número 1 també al Regne Unit i també molt bones posicions a l'estat espanyol. Doncs ara entra a la llista des de la 23, Stupid Song, la nova d'Olivia Rodrigo.

Estem a punt de tancar hora, acaba de sonar Milky amb David Guetta, Just the Way You Are, amb baixa dues de la 19 a la 21. I abans de tancar hora, anem a recordar una cançó que va ser número 1 de la primera llista i avui ens anem a l'any de la pandèmia, el 2020, amb una banda que vam veure néixer el 2020 i que van morir, doncs, musicalment parlant, no, ells estan bé, per sort, fa, res, un any aproximadament. Parlem dels Stay Homes, que ho han deixat, però que ens han deixat també un llegat de molt bones cançons. Aquesta va ser la primera, Stay Home, i va ser número 1 de la primera llista 6

0: Amb Àlex Bo, renovem la segona hora de la llista. Això es deia Fever Dream. Em puja a 4, de la 24 a la 20. Una segona hora que ens portarà a descobrir si Doctor Prats mantenen el lideratge amb energia o no. També hem d'estrenar 3 cançons de la categoria dels aspirants. Si t'ha perdut la primera hora, que sàpigues que hem entrat Ana Mena i Lola Índigo amb Patitoa, també banda Neon Búhos, i Montes Jai amb El Ventilador, Olivia Rodrigo amb Stupid Song i també Dani Sixiskit amb Que s'aturi el temps. Hem tingut 4 sortides, BTS amb Swing, també La Fúmiga amb La gent de la Mediterrània, Match amb 3 estius més, i Grècia Abrams amb Hit the Wall. Per tant, feina feta ja la primera hora, i aquesta segona l'obrim amb una novetat, la que ens porta Madonna, que després de publicar el seu Confessions Part 2 fa pocs dies, arriba a la primera llista amb aquesta cançó que es diu Dansteria. És una de les peces més personals del treball Confessions. Parla, és un homenatge, podríem dir, als inicis de Nova York, a principis dels anys 80, del mític club Dansteria, un espai clau en el naixement de la seva carrera. Doncs bé, aquest club és l'homenatge que troba Madonna perfecta per fer en aquesta producció de Stuart Price. Això s'anomena Dansteria, entra com a aspirant a la primera llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Pujada espectacular per Taylor Swift. Des de la 19 n'ha sumat 10 de cop amb aquest I Knew It, I Knew You, que tot i així no és la pujada més gran de la setmana. La tindrem d'aquí una estona. A la 18 baixa 5 llocs, New Religion, l'èxit de Bibi Reixa.
1: Número 18.

0: Els amics de les arts continuen tenint presència a la primera llista des de les 16. N'han sumat dues, amb segurament t'estimo. De seguida a la 15, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè des de fa 10 setmanes hi tenim a Teddy Swims. Ens resistim a treure'l de la categoria dels aspirants perquè creiem que és una cançó que tard o d'hora ho petarà. Estiu Mr. Know It All. La tenim també una setmana més d'aspirant.
1: Aquesta cançó aspira.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Dura Yaquis, des de la 15, Flash i Ice Cream, al costat de 31 UFAM, en baixa 4 de la 11 a la 15. I a la 14 tenim la pujada més important de la setmana, és de 11 posicions, per un tema que va entrar fa tot just 7 dies. Des de la 25 parlem de Era Això, la nova cançó per aquest estiu dels Tiets, la pujada més gran de la setmana.
2: La cançó que més puja.
3: Número 14.

0: arribarà en algun moment de l'any, encara no té títol, però sí que té nou senzill. És l'avançament del disc, que es diu Street of Dreams, amb un videoclip publicat i presentat en directe des de Mèxic. Escoltem els U2, el retorn de la banda irlandesa amb aquest Street of Dreams, amb una cançó que ens remet a la música que la banda feia a principis dels 80.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Tina, porta l'ucranet.
1: Pujada per Joan Dausà i Mama Duixa. Des de la número 11 els hem escoltat amb Papi. Posa-la al disc. Aproximen al top 10. De moment no hi entren. Veurem si la setmana vinent serà ja la definitiva. I abans d'obrir el top 10, anem a escoltar una altra cançó a la categoria dels aspirants. I ens la porta Hugel, un artista que està triomfant moltíssim en aquests moments gràcies a una cançó molt i molt ballable, una cançó que es diu Jamaican Bam Bam i que nosaltres doncs, no hem posat a la primera llista, però sí que posem el nou senzill al costat dels ultranater, aquells del Free, doncs arribarà amb aquest Moving to the Sun. És el nou senzill de Hugel, ultranater, triomfaran segur aquest estiu i ja sonen com aspirants a la primera llista.

L'èxit de Max Navarro continua escalant posicions, ja està situada des de la número 6 i aquí la tenim escalant. A la 5, baixada de 3 llocs per The Cure. Atenció, perquè Olivia Rodrigo passa de la 2 a la 5.

passen de les 5 a la 2, amb diumenge sense drama, encara no arriben al lideratge. Potser ho aconseguiran la setmana vinent perquè es queden a les portes del número 1. Un número 1 que va parar a les mans de la cançó del moment, la cançó del Mundial, Dai Dai. La cançó de Shakira, Burna Boy, és número 1 global a tot arreu. El Mundial està arrasant i aquesta cançó també ho està fent. Amb 6 setmanes ja s'ha aconseguit liderar la primera llista, pujant-ne 3. I amb Shakira i Burna Boy tanquem la primera llista. Ens retrobem de

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els sindicats de

0: demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. A aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafó. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
0: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: Osada també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitze.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com dèiem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia, el Meteocat, que dimarts i dimecres tornaran a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja ha més aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de territori. territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut als voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a l'urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340, a causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell Marbellà, el Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell, a Palamós, ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
5: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a rurals o avisem a la policia local.
4: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. O sigui, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
7: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest pla de pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova Direcció General forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
9: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
8: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
10: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
8: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campa de jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
11: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
12: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo, pues sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo. I de los cargos que represento.
11: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermedis entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a 1:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim plana cultural. Ara de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores. Déjame.

0: segundo más.
1: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. No m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschut al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i ha explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols, i passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola, amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular, s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també d'Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la Primera Federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlle ha fitxat per l'Arsenal després de tres temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincidirà al club gàner amb la mallorquina Mariona Caldentei. El Girona s'ha fixat en el retorn a Primera Divisió com a objectiu immediat de la temporada vinent. Parlem ara de futbol masculí. El seu entrenador, Quique Álvarez, ha manifestat que té ganes de començar a treballar.
3: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
0: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he saltado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És l'hora.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Hi acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
11: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
9: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
11: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
9: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
11: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
13: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant, vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
11: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
14: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve, ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornaran a ser, a partir de diumenge tornaran a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
11: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa, amb temperatures molt elevades. Cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor: refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
15: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
16: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i n'hi ha sombra.
15: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
17: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirnos.
15: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
18: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
15: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
17: Mira, si tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
15: Tot i que sempre hi ha que aconsegueix descansar, passi el que passi.
19: Ah, no, yo duermo fenomenal. ¿Ah, sí? Desnuda, sin sábanas, y... pero es que afortunadamente no hay nada que me quite a mí el sueño.
15: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions però sense donar gaire treva. Per tant, toca en roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
11: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Montroig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrim plana política. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
20: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
14: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria, i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. Sí, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportun, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els nostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu, perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
20: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
0: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
20: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
11: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
21: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
14: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar per aquí. De fet, ja hi ha màquines treballant.
21: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Pol Baix, explica per què han apostat per Flix.
22: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
21: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
11: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, un home lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc, i el tall al 240 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
20: Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
11: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre 2 turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol, i també en mobilitat de la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies. Estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues, i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable, precisament quan Renfe, avui dissabte, recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
20: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
11: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
20: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
11: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
20: Els investigadors atribueixen als pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
11: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

0: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Corilla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets. Esquivo el recital.
1: Continuem parlant de música i de festivals. El Festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

0: necesito.
1: El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
2: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: Ho farà amb La Belleza, el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana. Camins, el nou festival de música a l'estiu a Manresa, va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc, Me voy a permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà Altafulla on s'espera veure diversos Gamma Extra amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions i ja en fan els comptes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on demostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això ho espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavecino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles, també, doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure 4 intents de castell de gamma extra, si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Caselles guanyen els premis de Creixell Crims al Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana al municipi del Tarragonès. Des d'on a la Torre, Raquel Martínez.
4: Ahir al vespre va tenir lloc l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. Esteve Sales va rebre el Premi de Poesia Criminal Jordi Llopart i el Premi Margarida Aritzeta Vila de Creixell de novel·la criminal inèdita va recaure en Lluís Riera, que ha agraït el reconeixement als organitzadors.
5: Em sento molt afortunat de guanyar aquest 5è Premi Margarida Aritzeta. Molt agraït al jurat per haver entès i valorat la meva obra. Molt agraït a l'Ajuntament i a la comissària Raquel Gàmez per fomentar la literatura negra i sobretot en la nostra llengua, que la tenim molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
4: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el festival de novel·la criminal en català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
1: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart 10 al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
0: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
7: Tenim ceramistes, tenim tatuadora, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol durant tot l'estiu i a més que pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
6: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
8: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra, i del que han llegit i del que han observat

0: Bòsnia, Emir Sulemanovic, per dues temporades. L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit. El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa. El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
1: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
0: El trofeu celebra la 32a edició.
1: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Informació, proximitat, música... La...

En punt les 3. Cursa contra rellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema Almeria i que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. Els bombers aconsegueixen estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'havia declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp. Ha cremat 7 hectàrees i ha obligat a confinar per precaució 4 urbanitzacions. L'alcalde dona per fet que ha estat provocat. Els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema.

0: Extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. La Xina ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones per l'arribada del tifó Babi, que en les pròximes hores ha d'entrar per l'est del país. En el seu pas per Taiwan ha fet prop de 90 ferits i a les Filipines una esllavissada de terra pel temporal de vent i pluja ha provocat la mort d'una quinzena de persones. El líder suprem de l'Iran fa una crida a la venjança per la mort del seu pare després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si Teheran intenta matar-lo. Tot i l'escalada verbal entre els dos líders, el cap de la diplomàcia iraniana intenta reprendre les negociacions a Oman. Aquest vespre, el Festival Portaferrada acull la companyia Antonio Gades amb la representació de Fuego, una obra coreogràfica que commemora el 150è aniversari de Manuel de Falla.
1: Esports. Esport en directe. A aquesta hora comença la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP amb Marc Márquez sortint des de la pole i Àlex Márquez segon. La cursa l'estem seguint en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. També a aquesta hora tenim en directe la 8a etapa del Tour de França, 180 quilòmetres força plans entre Périgueux i Bergerac, amb Tadej Pogacar com a líder. Queden 111 quilòmetres per la meta i tenim un grup d'escapats de 3 ciclistes. I aquesta matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. A les 11 de la nit es jugarà el Noruega-Anglaterra i a les 3 Argentina-Suïssa.
0: I pel que fa al temps, tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà el termòmetre iniciarà un nou repunt.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees aprofitant una finestra.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 34%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia de curs, 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representats el personal docent i els sindicats. Cursa contrarrellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema Almeria i que ja ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. I els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'havia declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp. Ha cremat 7 hectàrees i ha obligat a confinar per precaució diverses urbanitzacions. L'alcalde dona per fet que ha estat provocat. Els sindicats demanen a les empreses que adecuïn els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat

0: i invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n podran beneficiar unes 750 localitats. La Xina ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones per l'arribada del tifó Babi, que en les pròximes hores ha d'entrar per l'est del país. En el seu pas per Taiwan ha fet prop de 90 països i a les Filipines una esllavissada de terra per aquest temporal de vent i pluja ha provocat la mort d'una quinzena de persones. I el líder suprem de l'Iran fa una crida a la venjança per la mort del seu pare després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si Teheran intenta matar-lo. Tot i l'escalada verbal entre els dos líders, el cap de la diplomàcia iraniana intenta reprendre les negociacions a Oman.
1: Esports. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder del campionat, Jorge Martín. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di Gianantonio tercer. També a aquesta hora tenim en directe la 8a etapa del Tour de França, 180 quilòmetres força plans entre Périgueux i Bergerac, amb Tadej Pogačar com a líder. Queden 67 quilòmetres per la meta i un grup de 3 escapats a més de 2 minuts del gran grup. I aquesta matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. A les 11 de la nit es juga el Noruega-Anglaterra i a les 3 de la matinada l'Argentina-Suïssa. A l'altra part del quadre, França i Espanya jugaran l'altra semifinal.
0: I pel que fa al temps, tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà el termòmetre iniciarà un nou repunt.
2: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 4 de la tarda, us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I de seguida actualitzem quina és la situació de l'incendi que crema des de dijous a Almeria, però abans una notícia que acabem de saber i que hem destacat en titulars, que és que els mestres i professors...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 35%.

FM. Mwah.

i ballem sobre els records i s'esvaeix la por i ballem

Amor, t'estimo, potser no t'ho he dit prou. Però si demà no surt el sol,

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Els bombers treballen a aquesta hora en un incendi forestal a Camarasa a la Noguera. El foc és a prop del nucli de Fontllonga i ha travessat la C-13. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat 20 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible i evitar que es faci gran. Fins ara ha cremat 7 hectàrees. Al migdia, els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un altre incendi a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant una hora. Cursa contra rellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema Almeria i que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i dels sindicats. Els sindicats demanen a les empreses que adecuïn els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. La Xina ha obligat a evacuar prop de 2.000

0: milions de persones per l'arribada del tifó Babi, que en les pròximes hores ha d'entrar per l'est del país. En el seu pas per Taiwan ha fet prop de 90 ferits i a les Filipines una esllavissada de terra pel temporal de vent i pluja ha provocat la mort d'una quinzena de persones. El líder suprem de l'Iran fa una crida a la venjança per la mort del seu pare després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si Teheran intenta matar-lo. Tot i l'escalada verbal entre els dos líders, el cap de la diplomàcia iraniana intenta reprendre les negociacions a Oman. I el Festival Cruïlla tanca portes avui amb Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig Bang, entre d'altres. Ahir, David Byrne, l'exlíder de Talking Heads, va omplir l'escenari principal al Parc del Fòrum de Barcelona i també hi van actuar Mishima, Stan Steele o Alosa, entre d'altres grups musicals.
1: Esports.
2: A aquesta hora tenim en directe la vuitena etapa del Tour de França, 16 quilòmetres pel final d'aquesta etapa de 180 quilòmetres entre Péricourt i Bergerac. Una etapa que ara mateix està guanyant el belga Sloc, un Liam Sloc escapat, a 1 minut i 18 segons del gran grup, on s'hi troba el líder d'aquest Tour de França, Tadej Pogacar. També a aquesta hora, d'aquí uns 5 minutets, ha de començar la final de Wimbledon, la final femenina, final 100% txeca, entre Carolina Mukova i Linda Noskova. I en motor, Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i li retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di

olles plenes d'il·lusions. I mai no ens atiparíem de menjar entre passions, dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: 3CAT Info. Bona tarda, són les 6. Els bombers treballen a aquesta hora en un incendi forestal a Camarasa, a la Noguera. El foc és a prop del nucli de Fontllonga i ha travessat la C13. S'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinin a casa i que tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible. L'incendi d'Almeria dona una petita treva i ja no amenaça zones habitades. Els bombers han aconseguit contenir alguns flancs, però el foc continua actiu i ja ha arrasat 6.600 hectàrees. La Guàrdia Civil continua buscant intensament 23 persones desaparegudes. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, que és un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i també dels sindicats. L'Iran alerta que no respectarà el preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington continua violant els seus termes i el líder suprem promet revenja per l'assassinat del seu pare. Els dos països apugen el to de les amenaces, tot i que els atacs han disminuït aquests últims dies i que continuen les reunions amb finalitats diplomàtiques. Ha donat negatiu al pacient ingressat per un possible cas positiu de febre hemorràgica de Crimea Congo després que les proves diagnòstiques hagin descartat la possibilitat del contagi. El pacient evoluciona favorablement i continua ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona, on se li estan fent més estudis per determinar l'origen dels símptomes. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. I el Festival Cruïlla tanca avui portes amb Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig Band, entre d'altres. Ahir, David Byrne, l'exlíder de Talking Heads, va omplir l'escenari principal al Parc del Fòrum de Barcelona i també hi van actuar Mishima, Standstill o Alosa, entre d'altres. Esports.
1: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. És la segona victòria consecutiva d'etapa al Tour del ciclista belga.

0: a la general, Pogacar continua amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Vingegaard. En directe a aquesta hora tenim en joc ja el segon set de la final femenina de Wimbledon, final 100% txeca entre Carolina Mukova i Linda Noskova, una Noskova que s'està imposant per 2-1 al segon set, 2-2, volíem dir el segon set, estan empatades, però el primer set Noskova se l'ha endut per 2-6. I Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di Gianantonio tercer. La cursa llarga serà demà a les 2 del migdia.
1: I pel que fa al temps, tarda de sol i de calor, però menys extrema que en dies anteriors. També estan creixent nuvolades que deixen alguns ruixats al Pirineu Oriental i de manera molt aïllada en altres llocs del nord-est. Demà diumenge tornarà a disparar-se la temperatura.
2: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 44%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.
0: Imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: L'incendi de Camarasa a la Noguera ja ha arrasat una vintena d'hectàrees de massa forestal i ha obligat a confinar la població del nucli de Fontllonga. El cap del foc continua provocant focus secundaris empès per la marinada. A primera hora d'aquesta tarda, els bombers han aconseguit controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'incendi d'Almeria dona una petita treva i ja no amenaça zones habitades. Els bombers han aconseguit contenir alguns flancs, però el foc continua actiu i ja ha arrasat 6.600 hectàrees. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Els sindicats reclamen a les empreses que protegeixin de manera adequada els treballadors davant dels continus episodis de calor extrema. Demanen modificacions dels horaris laborals i del vestuari de feina, entre d'altres, però hi ha empreses que hi posen traves pels costos econòmics i organitzatius que impliquen. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i dels sindicats. Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. L'Iran alerta que no respectarà el preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington continua violant els seus termes i el líder suprem promet revenja per l'assassinat del seu pare. Els dos països apugen el to de les amenaces, tot i que els atacs han disminuït aquests últims dies i continuen les reunions amb finalitats diplomàtiques. A l'est de la Xina hi ha prop de 2 milions de persones evacuades davant l'arribada del tifó Babi, un dels pitjors de les últimes dècades. Pluges i vents huracanats han causat estralls al seu pas per les Filipines i Taiwan. I el Festival Cruïlla tancarà aquesta matinada amb 73.000 assistents. En són 9.000 menys que l'any passat i la direcció del festival creu que la disminució es deu a la jornada inaugural. Avui, últim dia, hi ha actuacions destacades com les de Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band i Rigoberta Bandini.
1: Esports.
2: Cop de teatre a la final femenina de Wimbledon. La txeca Linda Noskova ha tingut fins a 5 pilotes de partit per guanyar la final, però Carolina Mukova, també txeca, ha acabat remuntant i ara mateix les dues tenistes estan al tercer set, on Noskova s'ha imposat al primer joc. Una totes dues tenistes, per cert, busquen el seu primer gran slam a la seva carrera. En ciclisme,

0: Merlí ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint, la seva segona victòria consecutiva d'etapa. A la General Pogacar continua amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Vingegaard. I amb motor, Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di Gianantonio tercer. La cursa llarga serà demà al migdia a les dues.
1: I pel que fa el temps, tarda de sol i...
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 44%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. I a aquesta hora pendents de l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ja ha arrasat una vintena d'hectàrees de massa forestal i ha obligat a confinar la població del nucli de Fontllonga. El cap del foc continua provocant focus secundaris empès per la marinada. A primera hora de la tarda, els bombers han aconseguit controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia, a Mont-roig del Camp, això és el Baix Camp. Almeria, l'incendi dona una petita treva i ja no amenaça zones habitades. Els bombers han aconseguit contenir alguns flancs, però el foc continua actiu i ja ha arrasat 6.600 hectàrees. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga per al primer dia del curs, és a dir, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i dels sindicats. Resultat negatiu del pacient ingressat per un possible cas de febre hemorràgica de Crimea Congo, després que les proves diagnòstiques hagin descartat la possibilitat del contagi.
0: Rescat Info.
1: A aquesta hora tallem aquests titulars per explicar-vos que anem cap a Almeria, perquè allà hi tenim la compareixença del ministre Félix Bolaños per informar sobre l'última hora d'aquest incendi d'Almeria, que recordem ha deixat de moment un balanç de 12 persones mortes. Hi ha també 23 desapareguts i aquest matí deia que esperaven, deia el ministre, poder controlar una mica aquest incendi, i ara comença doncs aquesta compareixença de premsa que fa a la zona més afectada pel foc. Veiem ja el ministre amb tots els micròfons de tots els mitjans a punt i comença la seva compareixença.
2: ¿Cuánto tiempo estaremos con este ruido de fondo? Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta tercera comparecencia de prensa que hacemos durante el día de hoy. La primera fue del vicepresidente primero del gobierno andaluz y las dos siguientes, una por la mañana y esta por la tarde, que vamos a hacer para informar de cuáles son las últimas novedades que estamos teniendo en relación con la evolución del incendio. Acabamos de estar durante esta tarde, hemos visitado todo el equipo, ¿se escucha bien?
3: Sí.
2: Muy bien. Pues iba diciendo.
1: El ministre que atura un moment la seva intervenció pel pas dels helicòpters, dels mitjans aèris, dels bombers, i ara de seguida la reprèn.
2: Pues una vez que hemos demostrado que estamos en directo, pues continuamos para decir que, decía que durante esta tarde hemos visitado la zona afectada, el perímetro de la zona afectada. Hemos ido, pues todo el equipo operativo que estamos en la coordinación del centro de mando, tanto el equipo de la Junta de Andalucía, el equipo también de la Diputación, el equipo de algunos alcaldes que estaban allí presentes. Hemos ido al perímetro del incendio, hemos llegado hasta el Marchal de Lubrín, hemos también parado en Vedar, hemos podido ver cuál es la afectación que ha tenido sobre el terreno el incendio. Esas 6.600 hectáreas, que esta es la primera noticia que quiero darles, porque son las mismas hectáreas afectadas esta mañana, con lo cual el fuego no ha avanzado nada en el día de hoy. Efectivamente, hemos aprovechado la ventana.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius.

0: dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 49%.

0: Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 57%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 75%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 78%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 79%.